un calaix ple de records i de poemes, paraules tendres, cartes d'amor que tu escrivies. És un tresor per jo que tinc guardat i m'acompanya

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Sonora, quarta temporada. Memòria oral de Ferreries.
1: Seguim en les entrevistes de Sonora a Ferreries i avui hem quedat amb la Llúcia Marquès Pons, nascuda l'any 1934 a Ferreries. Hola Llúcia, com estàs?
2: Molt bé, gràcies. Tu?
1: Molt bé. Saps on vas néixer, exactament?
2: Sí, en el carrer Sant Bartomeu, nombre 32. La plaça allà dalt.
1: I què t'explicaven de que et puesto?
2: De que...
1: D'allà on vas néixer o sa casa
2: familiar? Com que sempre hi vam ser. Jo hi vaig ser fins que me vaig casar allà. Ma mare cosia, i venia molta gent, i sempre hi havia gent per casa. Res vegades jo, si sentia una cosa, em posava dins un altre estudi que hi havia a la finestra a veure de què xerraven.
1: I de què xerraven en aquella època?
2: Després, una dona que hagués de tenir un fiat, so, i que era un poc criticós després també, com ara.
1: I què és que cosia ta mare? Fa de tot?
2: Vestit, sí. I el darrer que va fer va ser vànaves. Van haver, tots d'una mà en terra, el que ara és el dredon. I però ho feia a mà.
1: Ho fem? Vol dir que tu també ho feies?
2: Sí.
1: Ho vas aprendre d'ella?
2: Sí. Anàvem dalt, l'Ajuntament hi havia una amiga de ma mare, i anàvem dalt a Esporxo per embastar-ho, perquè havien de ser una cosa molt gran. Anàvem allà i ho fem. I després a ca nostra.
1: I ton pare què feia?
2: De carbó. Carboner i qualque temporada llogat. No és que hagi passat molta fam, perquè molta gent diu això, que som molt pobres, no menjàvem i no sé què. Nosaltres això normalment fos munyaco, per exemple, munyaco bullit, amb un pot d'oli i sal i per avall toquen. Anàvem a ca una tia que estava al lloc, a dur sirigot, i ma mare arribava a fer crema. Amb sirigot, famiques, no és igual, que ara se crema normal, així. Però menjàvem allò i quedàvem ben satisfets. O la bevíem, com que va una escudella de llet, bevíem el sirigot. M'agradaria trastar-lo per veure ara si el trobàs, com després el trobàvem. I anàvem amb altres fiats i sempre darrere, més enrere, en venia un de molt petitó. I nosaltres, com és que sempre va per darrere? I van arribar a finar que quan arribava a casa seva, solla, ja la duia buida. Aquests sí que en tenien de fam. Vull dir que em vagin passar.
1: Tu, quin és el primer record que te ve de Ferreries? De quan eres petita? De lo que feies, o s'escola? O...
2: S'escola, ja vaig mostrar de fer punt tort molt de fietes. Saps què és punt tort?
1: No.
2: Es cosí un doblec i just agafen un files d'un punt tort. I jo me posava enmig i tot és rodada de fietes i els mostrava de fer el punt tort.
1: A què jugàveu?
2: A caixó. A caixó era, teníem un caixó i posàvem cortinetes i fèiem muñeques de roba. Cosíem i l'inflàvem, posàvem un altre tros que era el cap. I els hi pintàvem els ulls i la boca i el que volia tenir el caixó més polit. Això, i contar rondades en el carrer també, cantar, a jugar a amagar. Això, en el pla de l'església més, i com que jo hi érem prop en aquell carrer, anàvem allà.
1: Quines rondades contàveu?
2: Ma mare mos embolicava molt amb les rondades, els feia de Xironet, per exemple, Pere de la Favera, que es castes de contes.
1: I a l'escola, a part de tu ensenyar...
2: També me van ensenyar a escriure i a llegir. El que van fer, jo hi vaig fer poca estona, en 9 anys vaig acabar.
1: I què va ser?
2: Feina, ajudava ma mare, per exemple... a tenir ja altres germans perquè ma mare cosigués i això.
1: Quants de germans vas tenir?
2: quatre, que hagi conegut, quatre, cinc. Ara són quatre germanes i un germà. I n'hi ha una, fia, una germaneta morta i un fia també.
1: I fins a quina edat vas cosir?
2: Fins que hi va haver a Ferreries, ja festejava, trençat. De Ciutadella venien a cercar, duen unes formes i nosaltres les omplíem amb aquelles formes, quedaven unes sabates així. I no ho sé, vaig anar a Cat Sucreta a embolicar caramelos i aquí on podíem, ens posàvem.
1: I germans i germanes teues que feien?
2: Igual. No, no ho van passar malament, tampoc. Perquè, no ho sé, hem estat alegres totes.
1: Quines botigues hi havia quan eres petita, tu te'n recordes?
2: Sí, el magatzem estava en el carrer Nou, un que estava en el carrer Dalt, que li deien, ai, en Cantemo, el carrer Ferret també n'hi havia una, en Cantemo. Després, de més petitones, així, hi havia a la plaça, hi havia en Toni i la Modaina, que li deien, i la botiga nova, que era la darrera que havien posat, li deien la botiga nova. I això eren les botigues. Hi havia dues panaderies.
1: I com eren els carrers?
2: De terra. Cada garnada, garnava el trot seu. Jo me'n record que quan sentien la padrina que garnava i tirava aigua en el carrer, doncs ja han sortit de mi la primera. Era hora de xicamós. I garnàvem el carrer, el tros nostre.
1: I en el poble, en aquella època, hi havia gent de fora, d'altres puestos?
2: No. Bé, em venia qualcú. En la guerra em van venir.
1: Com va ser la guerra?
2: Jo me'n record de quan va començar la guerra. Tenia 19 mesos, però me'n record... Bé, bueno, no me'n dic me'n record que so, però me'n record que sou un valencinet i me'n valencinava perquè sàvia... Ai, això és un desastre! I mos moriran tots! I no sé què... I jo, clar, que no sabia què era, però... me'n valencinada i jo ara quan me poso així per escoltar-ho veig el peuet que feia i després ma mare em va agafar i els soldats passaven pel carrer cridant cerrar puertas y ventanas, pagar la luz, i clar, els petits tenien por i això. Després quan va acabar teníem un conco que estava un lloc i el conco era els soldats, aquests, però nosaltres, els germans, ma mare era la germana, i vam anar. I quan va acabar, van sortir al pati, allà que ballàvem, i va venir un helicòpter i va posar... I nosaltres havíem posat una bandera en el fumarel, una bandera blanca, i va passar l'avió, l'helicòpter, i ens va fer una volta damunt la bandera. I cris, nosaltres, i mocadors, i enga. Jo tenia 5 anys després. I després la primera missa, vam fer la primera missa dels ajuntaments, en el carrer, però. I jo, ma mare, em va dir, vés allà, i t'asseuràs allà ben davant, i tu has de ben mirar. I quan vaig estar cansada, vaig agafar la cadira i me'n vaig anar, perquè ho trobava molt llarg en allò d'estar. Però bueno, no res, sàvia ni sàvia, em va agafar. I...
1: Quin significat tenia això, la primera missa?
2: Bueno, això, de quan va acabar la guerra, i després havien de fer una missa, i a l'església estava, no esfondrada, però estava, era el magatzem, allà hi venien. Hi havia un home que li deien en Pota, que sempre fumava un purús de Pota, i mos feia por en els al·lots. I ha, ha, ha, i després se'n re. I m'agraden molt els al·lots. I ma mare deia, troc que no t'agraden gaire, fer-li por d'aquesta manera. Però bueno, no, coses.
1: I durant la guerra te'n recordes d'anar a comprar en el poble? Sí. O si la gent...
2: La gent anava sèria, vull dir, no tenien com a massa... Aquí teníem una llibreta, aquí és la llibreta aquesta, posada arròs, xaurons i el que fos. I quan hi havia, donaven que es cridaven la ració, no, era una cosa així, anàvem a l'església i ens donaven el que nosaltres donaven la llibreta, però havien de pagar també, i taven els cellos, que era de lo que havien de menjar, o menjar, no. Hi havia molt de bacallà, però jo el bacallà m'ha agradat encara ara. Sí, ma mare va avorrir les mongetes. De tant, eren menjar les xines. Donaven farina de fava, i era ben groga allò. I però no, ma mare mos va fer rissats o galetes d'allò. Eren bones, però bueno, perquè no hi havia res més.
1: I com cuinàveu a casa?
2: A casa, a vegades menjaven tota la setmana col, perquè fèiem una bona olla de col, i avui el menjarem amb un punyat d'arròs, un sol demà per una altra cosa. I semblava que no menjava el mateix, però menjàvem el mateix.
1: I quin tipus de... Teniu una cuina econòmica? Una cuina...
2: De llenya.
1: De llenya.
2: De llenya.
1: Uh-huh. Sí. I passàveu fred?
2: No.
1: Com us escaufàveu?
2: Tapats, perquè després no hi havia... Després més cap aquí hi havia carbonilla. I amb allò anàvem a dur... Ma mare anava al forn, que era un cosí, i ens donava una palangrana de foc de carbonilla i el posàvem enmig de l'estudiat i hi havia molta ardolla. Dins hi venia gent, a vegades a seure, perquè tenien fred.
1: I què fèieu a les vetlades?
2: Feina, bueno, cosir. És cosir. I xerrat, això és el que et dic. De xistes i qualcun de qui fan cridots, que no sé què tenc que dir. Després vegades, també els dissabtes i diumenge a vegades ballaven fandango. A la plaça allà fa un racó, i allà venien tres o quatre joves que s'hi sonaven.

0: És prop.
1: Dius que vas anar a escola fins als 9 anys. I després te vas posar a fer feina ja directament. Sí. Diferents feines.
0: Això, sí.
1: I vas fer feina fins quan?
0: Sempre, perquè jo era casada i ja encara fèiem de sones d'aquestes vànaves.
1: Amb qui te vas casar?
0: Amb Nito Feliç.
1: I a tu com et coneixen de nom?
0: De casa mestressa.
1: Que eres nom de ta mare?
0: Mm.
1: I ve de...
0: Ve de so i no hi ve, perquè sàvia meva va quedar viuda en tres fills en els 26 anys. I va fer... I després no hi havia el que hi ha ara, que donen els càritas i això. Després havien de treure... es vint de treure la manya. I ella va començar a tenir un pati gran en què li manaven els fills petits allà. I es... Bueno, els tenia fins... I encara era molt bé, molt cap aquí. I quan venien aquesta gent que no venia, que no vivia aquí, venien a veure-la, a sàvia. I, mira, va quedar... I com que això de fer escola els de mestresses. I ella va quedar sa mestressa. I ma mare, com que va cosir, després va quedar en Joana sa mestressa, també. Va sortir de sàvia, però ma mare també.
1: I el nom d'en Nito, d'on surt, trobes?
0: Joan.
1: Però per algun motiu li deien un feliç?
0: No, sí, perquè... Sàvia, que el festejava amb un altre, que tenia doblers. I li van dir, jo si me cas... I ell de Joan, que com va? Si me cas amb aquesta, ho seré feliç. I anàvem de feliç, i feliç va quedar.
1: Ton pare va ser carboner?
0: Carboner, i estava llogat, també, anaven en un lloc. Segar. I aquell mes, gent d'aquí que no fa gaire feina, aquell mes sí que tenien, vull dir, feina i menjaven el maco, perquè quan segaven, mataven béns, vull dir, que menjaven fort, perquè és una feina feixuga, era, ara res, ara hi ha màquines, però després ho feien tot a mà. I nosaltres, després, quan de Natal puesto, tal lloc, avui garbatjaran, demà matí garbatjaran. I m'on anàvem, demutxicàvem ben de matí i m'on anàvem a espigolar. A espigolar, a xicar les espigues que quedaven de segar i d'ells endutsen. I quan llevaven la garba davall, n'hi havia moltes d'espigues i creu-me que tothom anava, estava i el bou per on eren. I després me'n duem el blat a casa i en sol demà matí ho posàvem en el sol i teníem una massa i picàvem i es, que el blat sortigués d'allà dins. I després anàvem a la carretera de vora... Que estan ser el sol, entes... Retiro. Andant a la carretera posàvem un llençol i ells que tenien ases i això després anaven a cercar la pa.
1: Separàveu, no?
0: Aprofitàvem, no, sí.
1: I només espigolàveu les espigues o espigolàveu moltes altres coses?
0: No, espigues i blat. En blat i que és allò, ordi. Ordi també. Ordi fem el cafè.
1: Feu el cafè amb ordi? Com el fèieu?
0: Bullit. Era aigua bruta, allò sembla. De lo que... I xiurons també, passat pel forn, allò un poc que fossin, bueno, un poc, que una mà no, però que estiguessin torrat. Després teníem un molinet, allò, aquells molinets. I el rodaven d'aquest i fèiem el cafè amb això. Ens enginyaven.
1: I els dies de festes a casa, que menjàveu?
0: Brou. Anàvem a la carnisseria d'una mare de digue-li que us doni una pesada. I ens donava més ossos que res, però bueno, fèiem brou d'allò.
1: Que és una pesada?
0: Pesada. Una cosa posar dins

0: Quan te vas casar, com va ser el dia del teu casament?
1: Com va ser?
0: Sí, què vau fer?
1: Bueno, van anar els meus germans tots. Després, jo vaig anar al toro, no, és que vespre.
0: Com hi vau anar, el toro?
1: Un taxi d'en Cavaller. I vam anar. I sa germana s'havia d'anar per monja i volia venir, va voler venir al toro a fer una visita també.
0: Que va ser com es viatge, un poc.
1: Sí, no es van veure d'aquí. Bé, després els concos els convidaven els nuvis a anar a sopar o anar a dinar. I després fan 8 dies de fer festes xines.
0: I com eren aquests 8 dies que...
1: No sé, anàvem, que tenc que dir jo, anàvem, vaig anar, vam anar a l'O, aquí hi havia un conegut que ens va convidar, i una cosina hi teníem, vam anar a Ciutadella a fer això.
0: I en aquella època com era Menorca?
1: Va molt canviada d'ara. Mos estimàvem més, de vegades. Si hi havia un que necessitava, sense davall davall, ara anau aquí i deixeu-ho sol, que davall es tapeti. I mos ajudàvem més. Bé, ara també s'ajuden, els que poden.
0: A casa vostra, teníeu llibres?
1: Sí. Contes, de principi contes i històries.
0: I eren en castellà, evidentment.
1: Sí.
0: Qui te va ensenyar, després quan vas acabar l'escola? Vas seguir estudiant, vas seguir aprenent
1: Sí,
0: coses?
1: després anàvem molt per cases monges i fa mare i van els adults a l'escola. Després, 3 o 4, anàvem a casa de les monges i ens mostrava més bé. I la germana va anar al Perú de missionera i ens escrivien cartes. I escrivint cartes també vaig aprendre més d'escriure. A vegades l'enviava ella i ella me l'enviava, me la tornava a enviar i corregida.
0: I què li explicaves a les cartes aquestes?
1: Bueno, del que passava per Ferreries. Si hi havia qualsevol jove d'aquestes que posava a festejar amb un altre, coses així.
0: La mantenies a
1: Sí,
0: prop.
1: sí.
0: I quan te vas casar, en els teus fills i filles, quina educació els hi vas poder donar?
1: Van anar a l'escola, n'hi ha un que és mestre, i els altres no van voler, no hi van voler estudiar. Bueno, tal vegada no hi haguem pogut anar tots.
0: Com els educàveu, en els joves, en aquella època?
1: El que sabíem, el que podíem, no, o no sé què tenc que dir, a vegades sabíem i a vegades no. Van començar amb els fills aquests a treure llibres de sexualitat, quan tenien els fiats i mostrar-los com estaven dins la panxa, això nosaltres els hi vam fer.
0: I els explicàveu contes, rondalles, quines?
1: Jo he dit aquelles de Xiuronet i jo, la història sagrada, ara no ensenyen a l'escola, la història sagrada, ara hi ha la doctrina, però després era història sagrada. I mare, jo sé la història sagrada per mon mare, perquè mon mare cosia i nosaltres érem petites, que en una cadira, i es posava, mon mare, enga, i vol dir que hi ha xuxines de Noé i de Caín i Abel, tot això ens ho va mostrar, ella, i d'aquells que
0: De paraula, de
1: de
0: paraula.
1: paraula.
0: I tu vas ser el mateix?
1: Jo després ja no cosia, perquè després vam venir aquí, en aquesta casa.
0: I, però els hi vas explicar la història sagrada, com a
1: Com a
0: conte o com a
1: conte, com a
0: conte.
1: conte.
0: I per on començava la història
1: Tant era
0: aquesta?
1: una com l'altra, que hi havia una casa, que hi havia, bueno, son pare i fill, ara xiuronets, que eren molt pobres, i no, hi havia un gigant i aquestes coses. I després això, Nardo, també. Especial Nardo era un home que tenia un ranxo de fiats i eren molt pobres, estaven dins una cova. I son pare a vegades anava a pescar per veure, per menjar. perquè tenia. I ell va anar i va agafar un. I comencen, ai, ai, ai, ai, mullem, mullem, te donaré el que vulguis, però mullem. I ell ben espantolat mirava per tot i no veia res, fins que va arribar a veure un peix. I li va dir, mullem, jo te donaré el que vulguis. I el va mullar i ell va pensar, crec que sí, que me donarà el que vulgui. Ara ja serà anat. Però li va dir, mira, d'estona que t'hi trobaràs els fills i la dona ja estan dins una casa. I se'n van a casa seva i els fills pel camí ja van sortir. Mon pare, ja tenim una casa, tenim una casa. I després, quatre dies, la dona diu, tu li havies d'haver demanat que tenia una nevera? Bé, nevera crec que ja li posava més. I coses que no tenim, jo no hi vaig. Vés-hi. Bé, que el va fer anar i venir totes les vegades, que fins que va estar cansat, ell i el peixot. I el peixot diu, ja està bé, si tornes no te donaré res més. I quan va arribar a casa seva diu, ja m'ha dit això. Tu has dit perquè tu has dit. Vinga, torna-hi. I fins que el peix va dir prou, està... I els hi va llevar tot. I després la dona i ells els ploraven i van tornar a anar. I el van cridar, tots el cridaven. Fins que va sortir i diu, què voleu ara? Què és que voleu? No, només volem una casa. I acaba així. Bueno, li donen una casa i viuen després feliços i fent feina. Això era especialment. Però això havia de mestrer tota una setmana per contar-ho, perquè li feia això, mo mare, venga. I ara on érem, vol dir que, sí, érem, vol dir que hi ha xines, i venga, dale, petit.
0: Ho allargàveu.
1: Sí.
0: Te vas implicar en coses del poble? O...
1: Secció catòlica després hi havia.
0: Què fèieu?
1: Reunions i anàvem a la mà, que insistiu un parell de vegades.
0: De què tractaven les reunions?
1: Bueno, de l'Evangeli arrellàvem.
0: I anàveu a la mà?
1: Anàvem amb la mà, sí.
0: I què fèieu?
1: Nedàvem amb un vestit de davall, perquè no hi havia trajes ni hi havia res.
0: Ja sabíeu nedar?
1: No hi sabíeu mai. I anàvem molt poc a la mà. Si anàvem un parell de vegades i ves com Cucat va estar a Sant Jordi, del Mercadal, i allà hi ha una platja. I allà sí que hi anàvem més cada dia, a la platja, però no.
0: I què anàveu a fer?
1: Veníem els peus. I fèiem la bereneta, i jugàvem a córrer, o fèiem clots i això.
0: Què hi posàveu dins el paner? Per fer la bereneta?
1: Formatge, sí, estava en el lloc i sobrassada, en el lloc, això, hi era.
0: Quina relació vas tenir, per exemple, amb altres pobles? Hi vas anar? Molt? Poc?
1: No hi vau anar gaire, no.
0: Per quins motius hi anàveu? Quan anàveu a Ciutadella o anàveu a
1: l'altra banda? Per Ciutadella. Molt, per exemple, la padrina, l'àvia, hi tenia una germana i hi anàvem a vegades. Però no res, per veure això, crec... I nosaltres acompanyàvem. A Ciutadella hi havia un que li deia en Gené, que era de sa... donava melopatia, que són un confitet, o que és... Meopatia, de que no sé.
0: Ah, homeopatia.
1: I anàvem allà per si teníem mal d'ure, o si teníem... mal de panxa o coll, i tenien els botilets que jo me'n record que me'n vaig embalar un parell tot seguit de botilets de confitets i de cas no crec que faguessin gaire cosa.
0: Sí, anau principalment en el metge i visites.
1: No, era no metge, tenia bueno, una casa i ell li explicàvem i després ell anava i ens venien els botilets aquells de confitets.
0: En el poble, les festes, Sant Bartomeu, per exemple.
1: Sant Bartomeu sempre està molt... Sant Bartomeu era.
0: Com els has viscudes?
1: Molt bé, molt polides.
0: Què has fet per Sant Bartomeu?
1: Bueno, després no hi havia gaire cosa.
0: Quan eres més petita?
1: Quan era més petita, com que ma mare bevíem a la plaça allà, només hi havíem de m'estar a veure per els cavalls. Me'ls passaven per allà. I no res, i veiem els cavalls i anàvem a missa i anàvem... Ara fan més, molt més coses que després fan després.
0: Què menjàveu per les festes?
1: Coques, xocolata. I mon pare era caçador i teníem conills i fèiem salsa i arròs. Arròs n'hi havia poc, però per les festes aquestes ens solíem fer arròs.
0: Per Sant Bartomeu, quin era el plat estrella de la taula? Conill en salsa.
1: I arròs. I per berenar xocolata i coca. I per sopar. Després també menjaven més arròs i... Arròs no, per sopar. Cuní. Es coneixi que anàvem a dansa.
0: I la coca, la coca bamba, la fèieu vosaltres? La cuíeu vosaltres? Sí. Com ho fèieu?
1: Això, ous, sucre i ben remenat, ben remenat. Després hi posen patata bullida, ben esclafada o passada, per un pas puré. I després la farina i mantega o sou i molt pastada
0: i se deixava reposar?
1: Sí, després se'l posàvem llevat no, la posàvem al vespre i un sol demà matí o a vegades mos havien d'aixecar per anar a posar-les per quan estaven dalt però toves havien de posar-les per després les embolicàvem d'aquell.
0: I ets ho cuïeu a casa o ets ho duia a caure?
1: No, després anàvem a esforç. Jo allò m'agradava més que no fer-los a casa, però ara en esforç no couen.
0: I com funcionava això d'anar a esforç?
1: Ahir vegades hi havia més baràs, perquè jo he arribat primer i no sé què i no sé quantes. No, jo ja era aquí dalt i tenia la posta. I jo, que jo, jo... I això.
0: Perquè tothom volia coure en el moment bo.
1: No, és clar.
0: I quin tracte hi havia amb els forns que cuien?
1: Bé, bé. Això dormien mesquins, els feien ballar tota la nit, perquè a vegades tu la tenies tova, quan tu els tenies bona i cuites, em arribava una altra. Jo ja tens les coques a punt, que els aduc, i això feien.
0: Te'n recordes de la primera vegada que va sortir una dona a les festes de Ferreries?
1: Sí.
0: Ho va anar a veure?
1: Sí.
0: I te'n recordes dels comentaris que feia la gent?
1: No,
0: això, era bastant normal.
1: Diuen que hi ha d'haver una dona. Vols dir que hi haurà una dona? Jo no ho crec. I això ho fan.
0: I a que vostra què dèieu?
1: A que nostra, bé. Na Victòria me'n recordo quan van passar Consuelo. Consuelo, Consuelo. La nora bona, la nora bona.
0: I a que vostra heu tingut mai caixers o cavallers?
1: No. Mon pare ho era quan era fadrí. Així, amb els pares estaven en un lloc i va col·locar. I va col·locar, fadrí, va col·locar de casat, perquè no hi havia ningú que volgués, bueno, volgués, no hi havia cap casat d'aquest, i ell va fer el paper de casat.
0: I no ho era?
1: No.
0: I què explicava ell de les festes?
1: No, els cavalls li van agradar molt i jo me'n record que anàvem amb ell a fer les coes de cavalls d'aquests, fermar les coes i jo em pesqués per això que no en tenc por. I jo sempre dic que si fos avui jo col·locaria.
0: Idò, jo crec que hem tingut una conversa. Me pots despedir amb un refrany si te ve i si no...
1: No, és que no me ve ara.
0: I no passis pena.
1: Qui dia passa any empeny.
0: Bueno, és un bon refrany per acabar.
1: Sí.
0: Moltes gràcies per aquesta conversa.
1: No, de res. Si te serveix, ja està.
0: Sí, segurament molta gent li ha vingut molt de records i a tu ara te'n vindran molts més.
1: Ara te'n vindran.
0: Però l'ho dit, ben dit està. I moltes gràcies.
1: Molt bé.
0: Salut.
1: Si em vol

Si et volguessis estimar com jo t'estim, al·lutat-te, moreneta, no em facis patir i surt a sa finestreta que no puc dormir.

0: Aquest ha estat un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.
1: Lletra Ferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far. La...

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

els agradava prendre s'aire. No existia Superman, ni en MacGyver ni el Hombre Araña. I encara puc recordar els puestos on me jugàvem.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Radio Far.
1: Van passar, sempre passaven estrangers, ara no passen tant, però de, o no jo. I entraven, i així damunt en el forn hi havia cosa a cobre, a vegades hi havia cosa tapada amb un paper, alçava el paper per veure què era. I un diu, ah, xiquin, no sé si ho dic bé no ara, i jo, i era pollastre, diu, oh, xiquin, i aquesta cosa me'n record, perquè va fer que pas aquest home alçar el paper de secretariat que van de cobre i va, so, va fer so, i aquesta neta de la compra, perquè jo no sabia que era xiquin. I va ser pollastre, era pollastre, sí, sí.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: La frontera a la frontera. Som, sens dubte, especialets. Molt tocats per la tramuntana i per la frontera. El territori, la vida, la gent i l'art. No veiem les coses iguals, oi? Una cultura que ens uneix, però que també ens ha separat. És que, vulguis o no, aquesta línia, aquesta frontera administrativa, ens canvia la vida a tots els nivells. És precisament el que ens interessa esbrinar gràcies als testimoniatges que hem pogut recollir sobre el tema. Segur que ells ho noten molt més.
2: Oh, de fronteres n'hi ha un fotimer. De fet, el món és clafert de fronteres. Fronteres, separacions, delimitacions... A la Catalunya del Nord ne tenim de tota mena. Culturals, geogràfiques, administratives...

0: parcials, naturals, imposades, històriques, etc. M'he veieu i, sobretot, mentals. Ha polit perquè és ben bé quelcom que ten unes incidències o conseqüències sus de les nostres vides. Pot ser fer que hi pensem pas massa. Veieu, nos en envisem pas. Meu és que existei aquesta frontera. I d'això n'hi ha exemples en desmesilla o a petapell. Carai, en tanta manera.
1: El sacrosant, la sacrosant pausa.
2: Esteve Valls, comunicador nord-català.
1: Francesa, que crec que és d'origen aristocràtic i doncs el poble després ho ha volgut respectar i tot França ha volgut fer la seva pausa de 12 a 14 i dues hores, cal que sigui reglamentari que siguin dues hores perquè si no, pobrets, estaran cansats. Això a Espanya no existeix, que no vol dir que ho facin de 15 a 17 o de 2 a 4. No, és que la pausa és més breu. Poden ser 3 quarts, pot ser mitja hora, pot ser que no hi hagi pausa, pot ser que siguin 3 hores, pot ser que sigui 1 hora i mitja, però no hi ha aquesta sacrosanta pausa.

Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat. A Ràdio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Bord Records.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Tot es dia, bon dia.
3: I alegria.
1: Tot es dia.
0: L'altre dia vaig veure un tuit que posava en bon valencià, bon dia tot el dia. I dic, veus, en bon valencià, en bon català, en bon maonès, bueno, com vulgueu.
2: A Lleida ho diuen molt, eh? Bon dia tot el dia.
0: Ja,
2: ja és molt, és com una frase feta quasi, quasi.
0: Sí, sí, no, és que de fet ho és, és perquè ho és tot el dia, tot el dia és bon
1: tot
0: dia.
1: Tot és bon dia, amb tu, que... sí, sí.
0: Exacte, a més sempre ha de ser bo, perquè si no és bo ja no mos agrada. Sí, no, i sí. Hem de lluitar perquè sigui un bon dia.
2: No hem de dir bones tardes, no. Això no, això no es diu, això no es diu.
1: Bones tardes, bona nit.
0: Es diu a Espanya, a Madrid.
2: Enguany estem aprenent unes coses tan pràctiques.
0: Pues sí.
2: No, com us dus, com
0: mira,
2: us dus avui?
0: Avui aprendrem per poder anar una mica de viatge pel tot el món, aquest, sense fer un poc espadans, perquè tothom té un amic pedant que un dia se'n va de vacances i te diu, m'he anat a London.
4: London Calling.
0: I dius, molt bé. Però,
2: com va anar per London?
0: Com va anar per London?
1: Com va per London?
0: Ai, molt bé. No, va.
1: Quina ràbia.
0: Exacte. Deixem de, diguem les coses pel seu nom, clares i en català.
2: A veure, una peculada a vegades.
0: Exacte. Sí. No m'ho facis dir, perquè sí. Però sí, nosaltres sabem que les coses no van així i quan hi ha una tradició amb els exotopònims de traduir-los, els de traduïm, els noms de lloc que són els exotopònims, els de traduïm sempre, d'acord? Sempre que hi hagi aquesta tradició. Si reiem en català, per tant, els de traduïm en es català, perquè clar, hi ha gent que se'n va a London, però després hi ha aquesta xerranda que s'han anat a Londres. Hòstia, tampoc, saps?
1: També es va.
2: Entre poc i massa, la mesura passa.
0: I no, clar, què hem de fer? Anem a Londres, d'acord?
1: Londres.
4: Londres.
0: Ben pronunciat, en català, és Londres, d'acord? Perquè comença això, comença a ser una nova tendència, això de traduir topònims en el castellà directament, saps?
1: Vale, serà difícil, però ho concluirà.
0: Sí, clar, mira també costa, a Portugal hi ha una ciutat que es diu Porto.
1: Porto?
0: Porto. Porto.
1: Porto. Ah, vale, Porto.
0: En català sabeu com se diu?
1: Com es diu?
4: Porto.
0: Porto.
1: Porto.
0: Porto.
1: Ah, vale.
0: I en castellà sabeu com se diu?
4: Porto.
2: O Porto.
0: I com li diu la majoria de penya? Oporto.
2: Oporto.
0: No, avam.
2: Anem a dir-ho com els portuguesos, tu.
0: Exacte, no? Com els portuguesos, com nosaltres.
1: Com diguin sí, sí.
0: Exacte.
2: No es produeix la contrària, és per coherència.
0: No, ah. És que de fet, l'única o aquesta inicial que la posen és en castellà. És a dir, no té...
2: Oh, que bonito. Oporto.
1: Oporto.
0: Clar, jo suposo que deu ser... Oporto. No? Perquè clar, és a dir, ja poses l'article davant, o portuguès, no? I clar, no, però no hi és. És a dir, aquesta O no l'han de dir, d'acord? I això, a vegades, us mereixem el que us passa, oporto, no?
2: Ara,
0: saps?
2: quan qualcú d'un altre us digui Londres o Oporto, li deim, exotopònim.
1: Exotopònim.
0: Exotopònim. Aquest exotopònim està molt mal pronunciat.
1: Hombre.
2: Com es diu?
0: Aquest exotopònim està molt mal pronunciat.
2: No, directament jo li diria exotopònim. Ets un exotopònim.
0: Com a insult també cola bastant bé, no?
2: Ah, sona bé. Check, no
0: exotopònim.
2: No diu res, no diu res i ho dius tot.
4: Que te llufa.
0: Després, així que segueixi aquesta línia en tenim més, eh? Així és que som futboleros amb aquesta U tan necessària i de tradició castellana de futbolero.
1: Futbolero?
0: Futboleros, clar, tenim clar també que hi ha una ciutat d'Itàlia que és Milano.
1: Milano,
0: que per l'equip de futbol és més llorejat d'allà, és el Milan, que ja tenen el nom en anglès.
1: El Milan, clar.
0: El Milan té el nom en anglès.
1: No del Milan.
0: Exacte.
2: Jo tinc una pregunta, eh? Has dit lliurejat?
0: Lliurejat?
2: Com has dit? És l'equip de futbol més...
0: Ah, llorejat.
2: Llorejat.
1: Llorejat.
0: De llor.
2: De llor, de llorer. No?
0: Exacte.
2: Llorejat. Entres lliure, he dit, hòstia,
0: no,
2: lliurejat.
0: No, són lliures a Milà, són italians.
1: No són lliures, són italians.
2: Els italians no poden ser lliures mai.
1: És a dir, Leon Milan perquè és amb
0: anglès. Amb anglès, clar, antigament els equips de futbol es havien posat noms anglesos, però i el Milan, clar, aquí va ser en Franco que va prohibir noms que no fossin d'equips de futbol que no fossin en castellà, però hi havia molts de noms que eren en anglès.
1: I com
0: és? L'Atlètic de Bilbao continua sent Atlètic en anglès.
1: Atlètic de Bilbao.
0: Però se l'han de tornar a normalitzar quan en Franco es va morir, perquè havia estat Atlético de Bilbao una temporada.
1: Correcte. Com es diu? Com s'ha de dir? Milan.
0: No, Milan, Milan, va ser que en castellà que han fet tranquil·lament, ells normalitzen els noms i deien el Milan, perquè ja és Milan, però en català és Milà.
1: El Milà.
4: Com sa goma, no?
0: Exacte, com sa goma d'esborrar.
1: Milà, com sa planta de reciclatge.
0: Ja? Exacte, ben igual, exactament igual.
4: Va, com més, com més coses.
1: Però la Mercedes, el de Mercedes.
0: Després també hem d'anar molt alerta amb els topònims, a l'hora d'escriure'ls dos, perquè n'hi ha que els deim bé, però no els escrivim bé. Què tenen en comú Romania i Hongria? A part d'una democràcia una mica xines.
2: Romania i Hongria.
1: I rimen.
0: Que s'escriuen amb bo. Romania i Hongria.
1: Uau.
0: D'acord?
2: Wow. És a dir, que fan Sao do Porto i anava a posar-la a Romania i Hongria.
0: Exacte, ho pronunciem bé, perquè com que ja sabeu que les nostres tòniques quan tornen a Tunes se pronuncien ús, és a dir, no hi ha cap pega. Romania, Hongria.
1: Exacte. Avui estava fent el cafè, pensava, les tòniques que tornen a Tunes? Què passa? Vols dir el mòbil tot el dia i jo estic pensant en aquestes
0: espera,
1: coses.
2: Això m'agraden les paraules esdrújoles.
0: Les os que quan tornen, que quan són àtones se pronuncien u. En català oriental. Eh? Sí, que a vegades jo me perd.
2: En Pedro es llega al matí i pensa quan les os àtones.
1: Pensa un poc amb en sis, i posen les os àtones. Ja està.
0: I bé, després tenim més casos. L'Havana, per exemple, s'escriu amb V baixa en català. En castellà no s'escriu amb V alta, en català no, i s'apostrofa. Que amb això també, a vegades, aquí ja no són exos, els topònims aquests, però aquí també tenim problemes a vegades a l'hora d'escriure els noms en article. D'acord? Perquè si escric que venc des Castell o vaig a Mercadal, no apostrofam, no posam majúscules, venc D-E-S, des Castell, i vaig a Es Mercadal, A-S.
2: A-S.
0: Tal qual.
2: Però això no ho va mostrar ningú. En aquell moment, vaig a Es Mercadal, no ho assimila.
0: No.
2: Posa a Es Mercadal.
0: I hi ha molts dubtes, exacte, i sa E majúscula. No.
2: Sa E majúscula només a principi de frase o nom propi.
0: Exacte.
2: Per favor, ja està bé.
1: Vale, ja, hombre.
0: Gràcies, Cristina.
2: Es pot escriure A-S.
4: Aquí és tot en minúscula, en Mercadal.
0: Després, un altre total...
1: Toma!
2: I Fornell sempre majúscula.
1: Sempre majúscula, totes.
2: Ara, això no sé com seria, però el que fan els catalans quan volen semblar que són d'aquí i diuen, me'n vaig a els Fornells.
1: Com el diuen?
0: Sí, no, tu vés posant articles salats allà on no toca,
2: allà on no toca.
0: I seràs un autèntic barceloní de Fornells.
2: Vas que ara.
1: A Samaó.
2: Segueix, Xise, perdona.
1: Vaig a Samaó, no. Vinga,
2: home. M'ho hem despistat altre, en seu àtona.
0: No, un altre topònim especial, per exemple, és la capital d'Holanda, que és la Haia, que diu, s'hauria d'apostrofar, i no s'apostrofa, és una de les excepcions que no s'apostrofen. D'acord?
1: Mai.
0: L'Haia no s'apostrofa, d'acord?
1: En billetina.
0: Després també tenim...
1: Haia en billetina.
0: Exacte, en billetina. També tenim uns altres topònims que també ens duen una mica així, sobretot perquè canvien l'accent. És el cafè, és d'Etiòpia, no d'Etiòpia.
1: Etiòpia.
4: Etiòpia. Etiòpia,
2: sento obert a
0: això. Exacte, a això, perquè és esdrújula, que t'agraden les esdrújules.
2: M'encanten.
0: Etiòpia.
1: M'encanten.
0: Qui també ens canvia l'accent és Marràqueix. Marràqueix, no Marràqueix. Anem a Marràqueix, d'acord?
1: Molt bé.
0: I el Tibet.
1: I si no, no hi anem, tampoc per fer falta que anem.
0: El Tibet i l'Himàlaia, també. També és esdrúixos.
1: L'Himàlaia.
0: I Tibet, no, Tibet és aguda. Tibet, no Tibet.
1: Tibet.
0: Aquell va fer la pel·li en el Tibet, però no, és en el Tibet.
1: És el Tibet.
0: I una altra ciutat europea és Helsinki.
1: Helsinki.
0: D'acord? Helsinki, sí que la fem així, però Helsinki.
1: Helsinki és quan tu amala, que tothom diu tu amala, i és tu amala, és esdrúixola també.
0: Ostres,
2: posa-li un accent.
4: Reivindica.
1: No, però no hi ha accent que valgui.
2: A veure, torna a pronunciar.
1: Helsinki i tu amala. Són dos vocals el mateix, que es diu diptong, no? Encara me'n record. I és esdrúixola. Sí, però no hi ha accents perquè a Finlàndia no posen accents, no són com els balears. Gràcies.
2: Ja veus que...
1: És que tu amb la finlandès també, que sols, eh? A veure, Ja està, perdona, sí, sí.
0: És Tuomala dels ponts de Finlàndia.
1: Tuomala.
4: Tuomala.
0: Tuomala.
1: No és els ponts de Finlàndia, no. No sé com és els ponts de Finlàndia, t'ho cercaré.
0: Res. Al·lots.
3: Polivart.
0: Malàisia i no Malàsia, eh? M'accenta sa. Malàisia.
1: Malàisia.
0: Malàisia.
1: Amb i llatines? I llatines també?
0: Sí, Malàisia. Llatina.
1: Vale.
0: Després, una endièresi, que aquesta darrerament és més famoseta. Ucraïna. No, Ucrània. Ucrània. És que la guerra d'Ucrània, que Ucrània, que Ucrània. Ucraïna.
2: Aquesta la vam aprendre a dir l'any passat.
0: Ucraïna. Sí, sí, sí. No he volgut entrar amb el Kiev o el Kiev perquè aquí també aquí hi ha més complicacions, però Ucraïna m'ho ha de quedar ben clar, igual que Belarus, d'acord? Que ets l'únic estat que no ha renegat mai de la URSS, Belarus, d'acord?
1: Dades que me demolles tu.
0: Exacte.
1: Vale. Belarus.
0: Sí. I res, vale. Recordeu que Ítaca també és esdrújula.
4: Ítaca.
0: I res, Israel et genocina i Palestina és un estat.
2: Què has dit?
1: Molt bé, sí, sí.
0: Res.
1: Hi ha coses que ha dit, així, sense més, sense pensar.
0: Exacte, xerrant d'estats, pues, ja està tot dit.
2: I quina música escoltam ara?
0: Si vos agrada el peix, de l'Alguer.
2: Vinga, idò, si vos agrada el peix i si no, també.

0: Porquetjades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Cristo da ma pensa creu i és el que som preciós. En dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir-te sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca. Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Bones! Açò és S'altraveu de sa glosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el cinquè capítol. Començarem fent sobre taula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb el convidat d'avui, en Pele, sonador i glosador actual, en qui mos aproximarem en esglosat menorquí aprofundint en la construcció dels discursos i s'humor que es dona actualment en aquest art. Seguirem fent memòria amb la col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim-Glosam, Nedu es prepara el necessar per anar al primer glosat de la setena temporada de Sa Bodega Victòria per tal d'esbrinar què hi passa un diumenge de fosquet. I no podíem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim?
2: S'altraveu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Bon dia a tothom i benvinguts a Relats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins aquest món de la música popular i d'arrel, amb diferents perspectives, sempre. I ho fem des de l'estima, des del coneixement i de l'escolta comentada de cançons.
1: Amb una post i un banc.
0: Avui venim a xerrar específicament de música urbana. I per parlar-ne, mos acompanya una persona entesa en cultura popular que de ben segur que mos explicarà moltes coses. És en Josep Portella. Bon dia.
2: Bon dia.
3: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com. A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

0: És que és més organitzat, això, trobo.
1: És boníssim.
0: És més organitzat. Ai, tornem-hi.

0: Bones festes!
1: Bones festes.
0: Bones festes! Ara ve Nadal, me treu el gall.
1: Quina calor que fa
0: I a la tia
1: avui.
0: Pepa li daré muntall. No, avui no fa calor, fa fred.
1: Bueno,
0: Avui és
1: però
0: un dia fred, eh? Us està mentint. Mira, vam començar el podcast
1: i si ho
0: que
1: escolten un
0: feia
1: dia que fa
0: molta calor
1: calor.
0: i ara fa molt de fred. Ui, ah, que majo aquest soroll.
1: Un fratag. No.
0: Bueno, així per començar la cosa diríem que avui volem parlar d'art sonor i cos.

Avui parlarem del cos com a instrument de creació sonora. Evidentment, si parlem del cos com a instrument de creació sonora, també estem parlant del cos com a instrument de creació a seques. Explorarem una miqueta les interseccions entre diferents formes artístiques, com ja vam fer en el primer episodi, on vam parlar una miqueta de performance i art sonor. Doncs avui volíem aprofundir sobre aquests temes, però centrar-nos sobretot en això, en el cos i, i els diferents sons que pot generar un cos. Començarem pels pets.

0: se m'ha acut una qüestió. La veu, la posem a part, no? Quan parlem de so i de cos, ho estem fent fora de la veu. La veu la considerem com un element a part? O en quins casos la consideraríem un element a part? I quan la podríem considerar part de tota aquesta història de la que estem debatent una miqueta avui? Jo crec que va ser, que això va una mica com quan vam parlar de la diferència entre música i el sonor. I que és una miqueta el mateix. Si fa servir la veu d'una manera molt tradicional, ja sigui xerrant o cantant. Ma sobretot cantant, perquè crec que la paraula en si mateixa sí que pot estar més integrada en un acte corporal performatiu sonor, però el cant... Ostres, no sé, no sé si m'estic convencent a mi mateixa, perquè vam veure... Mireu, l'any passat... Va ser l'any passat que vam fer un concert. A febrer de l'any passat vam fer un concert al Casal Solleric, a Mallorca. Va ser una experiència xulíssima. I vam veure altres artistes que, bueno, era un petit festival d'art. Alguna cosa més jo no me recordo exactament, eh?
1: No, jo d'art, sí, en general, sí.
0: Sí, era d'art. Ah, hòstia, no era un festival de xoriços. No era el mercadet de
1: Hòstia,
0: pagès.
1: no existeix un festival de xoriços.
0: Hòstia, mira, podem fer un tema que sigui festival de
1: Hòstia,
0: xoriços.
1: festival de xoriços. Bueno, del Casal Solleric, que és un casal que hi ha...
0: O dos.
2: Un casal com cal.
1: És un casal que hi ha a Mallorca, a Palma, concretament.
0: Doncs al Casal Solleric vam veure una performance d'un duo artístic.
1: Festival Illes d'Art. D'art. Aurora Bauzà i Pere Jou, va dir. Concert performance, I am there.
0: Té Adidas.
1: Te diràs. Illes d'Art 7, Casal Solleric, 27 de febrer de 2022.
0: Total, que
1: Aquí estem nosaltres.
0: en aquest event que acaba de dir Oliver, és que monos que estem tu i jo, vam veure aquesta performance, aquest duo artístic, i la manera en què, bé, treballaven ells amb so digital, diria. Ella treballava el so
1: Sí.
0: digital com la base, diguem,
1: Sí.
0: melòdica,
1: Sí. Sí.
0: instrumental, més aviat, de la peça, i ell treballava amb la veu. I si bé és cert que es veia molt una tècnica molt... Vamos, que havia treballat molt la tècnica i potser fins i tot des de lo tradicional de treballar la veu per cantar, la manera en què l'estava executant, la manera que ho feia servir, no era gens tradicional. I, bueno, molt bona la peça, no sé si estarà algun lloc que va estar, però era fantàstica, i ja he perdut el fil.
1: Tens la mà.
0: És que estic sergint un mitjó! Perquè mai no tinc temps de sergir-me els mitjons de llana, llavors me'ls sergeixo mentre fem el podcast. Total, tinc les mans desocupades. Total. Tot això venia de que jo estava dient que on estaria la frontera, on posaríem la frontera quan parlem de si incloure la veu dintre del cos, o si la veu agafa com una categoria separada, que jo d'entrada diria que agafa una categoria separada, però...
1: Una subcategoria, tal vegada, saps? O
0: Clar, és que el cant...
1: depèn de la tècnica.
0: És que això jo crec que ens està fotent en un jardí, eh? Perquè clar, el cant, jo et diria cantar és una cosa, i fer soroll amb el cos és una altra cosa, fer sons amb el cos és una altra cosa, fer música amb el cos és una altra cosa. Però, per exemple, aquest xato em presenta un poc un dilema sobre sobre aquesta afirmació que tan audazmente m'atrevo a fer.
1: Quan és una extensió del cos, com podria ser les performances que fem a vegades nosaltres de l'electrònica, amb la veu també, no?
0: Clar, és que jo crec que aquí...
1: Aquí ja jugava una fina línia, no? Quasi l'horitzó de la canalla i com a...
0: Ja, jo d'entrada consideraria com...
1: Què?
0: Consideraria que treballar amb la veu és una altra cosa a part de treballar amb el cos, però també tu i jo hem fet alguna performance on la cosa quedava, no es podia separar. De les primeres que vam fer, quan érem així més macarrilles, que bàsicament feien com jo em convertia un poc en instrument, anava deixant anar la veu i modulava un poc a nivell de to més greu o més agut i de volum, i tu feies percussió sobre la meva esquena. No, o sigui, agradable, eh? Així com un rotllo massajito. I anàvem fent allà com ritmes, jugant amb les vibracions.
1: Sí.
0: I això, vale, si és la veu, però és la veu intervinguda pel cos directament.
1: El cos és quan el converteix en un instrument.
0: Clar, perquè en aquest cas la reverberació de la caixa toràcica era el que modificava la veu.
1: Exacte.
0: Jo sí que la modificava un poc, evidentment, però...
1: Clar. Diferent.

0: Estava pensant en l'altra performance aquella que havíem fet del passadís.
1: Ah, el passadís.
0: La de la percussió del cos nu.
1: Ah, vale, sí. Sona molt bé aquest títol.
0: Molt, molt acadèmic,
1: Sí.
0: percussió del cos nu.
1: Percussió del cos, no? Número 1. Clar, en aquella, quan vam fer la percussió, quan vam experimentar els passadís

0: Doncs, la part que jo calculava.
1: S'ha vingut també que sovint quan parlem de coses en qualsevol context hi ha una certa jerarquització de les diferents parts del cos. En relació al que parlàvem abans de la veu, no? O sigui, com la veu té una categoria diferent dintre del cos. Un pet té una categoria diferent,
0: Clar.
1: una palmada és com una palmada, és una percussió normal, però si fas la percussió contra una cuixa potser, o entre dos cuixes potser ja és una cosa més estranya. Una mica el mateix, no? Sempre trobo que a mesura que anem explorant diferents aspectes de l'art sonor o de l'art en general, ens trobem que des de molts angles hi ha jerarquitzacions, jerarquies construïdes. Perquè l'ésser humà és molt pesat i sempre fa jerarquies. També és molt creatiu i molt maco, però són jerarquies, tio, és un pal, eh?
0: Sí, és un pal. Perquè hi ha categories d'aquesta manera que dius,
1: Sí,
0: un
1: però per
0: pal.
1: mi no és tant el problema de categoria, sinó com jerarquitzat, saps? És
0: Sí.
1: com, això és vàlid, això és més vàlid, això no.

0: Clar, el cos en l'art és un tema bastant... sempre està bastant controvertit, no? Perquè performance així on es mostra un cos nu sempre és impactant, no? Sempre és com, ostres, mira.
1: Perquè sempre té una connotació sexual, sobretot
0: Sempre té, exacte,
1: si...
0: sempre té una connotació sexual, encara que la performance no se vulgui dir una
1: Sobretot si
0: això.
1: l'artista és una dona.
0: Exacte, sobretot si l'artista és una dona. Performance quan l'Esther Ferrer, no? Que té moltes performances on apareix ella despullada i fotografia i tal, on mostra el seu cos i tal, sempre és com a... clar.
2: O sea, simplemente era medirse el cuerpo.

0: y la largura del hombro es 47, de la cabeza hasta el ano son 98 centímetros.
1: Tan cru, ¿no?
2: I no té res de cru. Jo, bueno, jo també sí. He experimentat una mica no tan, potser una performance, bueno, no en directe, però sí treballar amb el cos directament, perquè sí, estic molt acostumada a treballar amb el cos nu sobre paper, la representació del cos nu, però fer-ho directament amb el cos és un salt. O sigui, em resulta difícil quan ho faig, perquè clar, jo sóc conscient que en el moment de que exposi en qualsevol espai més o menys artístic, com més artístic més segur i com més ampli més probabilitats tinc de que allò es llegeixi des de la sexualització del meu cos simplement pel fet d'estar nu, i no mola.
1: No,
2: no mola perquè no té, no, un cos nu no sempre és sexual, o sigui, és el context el que torna sexual, però una mirada sexualitzadora sexualitza vulguis o no. I és complicat, i jo crec que això és un punt que limita, com anem, jo en diversos moments ho he sentit també a l'hora de fer art sonor, de fins a quin punt puc posar el cos en el que estic fent, perquè hi ha la mirada que estan sempre crec que hi ha algun cop mirada normalitzadora, però bueno, per
1: normativa
2: normalitzador, o sigui, que et fa quedar-te sí, allà on t'han dit que has d'estar,
1: sí.
2: I de nou les jerarquies,
1: jo sempre en les meves obres sempre he tingut un poc de, sé que a vegades he emprat la veu així més com per fer algun so, però no gaire, no.
2: I com és això?
1: És com que sempre m'he amagat un poc darrere dels instruments, no? Per dir-ho d'alguna manera.
2: Clar, tu el teu cos no el poses en joc quan
1: no.
2: Crees.
1: No, exacte. No el poso com a centre de la meva creació.
2: Vale, però fora del centre, el poses a algun lloc? Això realment m'ho pregunto, eh? Jo conec bastant el teu art, però no sabria dir-te si poses el cos a algun lloc.
1: Potser no el poso.

0: Tú, a mí me interesa seguir explorando si tú qué onda con tu cuerpo en el arte.
1: ¿Qué onda con tu cuerpo en el arte?
0: Oliver, ¿tú qué onda con tu cuerpo en el arte?
1: Sí, no, és veritat, clar. Vull dir, depèn de la teva educació també, com a artista i com a persona dins una societat. Tens una mirada sobre el teu propi cos, també, no? I això, clar, és com a exposar-ho és bastant fort. Jo en el meu art no solet exposar o no m'expos mai, d'alguna manera. Sempre estic darrere, amagat, no? En certa manera. Vull dir, és com que, no sé. La meva presència està com en un segon plano.

0: I les interaccions entre el cos i altres elements?
1: Com per exemple?
0: Les meves cames i el sofà ara mateix.
1: Clar, això què seria?
0: És el cos que és instrument, també? O és tot que és instrument?
1: Clar, perquè és tot, al final, no? Vull dir, és el conjunt. Sí.
0: En una bateria, què és l'instrument? La bateria o els pals? O tot?
1: Jo crec que tot. Vull dir, sense pals no hi ha bateria, i sense bateria no hi ha pals, però clar, sense la bateria pots picar la paret, per exemple, no? O el terra. Però clar, no és la seva funció tampoc, però bueno.
0: Bueno, però sense pals també pots picar la bateria.
1: Clar, també.
0: Però no sé si ho havies dit, és que estic
1: molt cansada. No ho he dit. Clar, també és veritat, vull dir que al final estem jugant una fina línia. Una línia fina.
0: Jo crec que si és art sonor pot ser... Aviam, clar, a veure, és que una cosa és... Estem parlant de la performance, perquè evidentment hi ha una intersecció. Però tu pots generar una peça sonora amb el teu cos, no posar cap imatge del teu cos, i el nivell d'exposició és baixíssim, comparat amb el que seria fer una performance de percussió corporal despullada.
1: Clar.
0: Allò és molt exposat, estàs tu. La gravació sí que... O sigui, jo crec que sí que s'endevina i s'entén,
1: sí,
0: sense que t'ho diguin, que és un cos així un poc a lo completo, però tu no saps si aquesta persona d'una samarreta fineta, d'uns
1: sí,
0: calçotets,
1: sí,
0: d'un mitjonets,
1: sí,
0: lleva, no sé, un tanga de leopardo o,
1: sí,
0: o un jersei de cuello alto.
1: Sí.
0: Com no l'univers ara mateix.

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar Maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.
0: A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.
2: Burguejades!
3: Que ni queriendo servirme me sirve eso a mí. Lo siento, pero no. Que será con amor, pero no gracias, por favor. Que no, que no. Que no me sirve, que no. Que no, que no, que no.
2: Porquejades!
0: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: tu dama pensa creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Són sense fi les possibilitats, no et cal ni fer. Si mai no arriba el goig inesperat, no esperis més. Ara mateix és la vida que et fuig, allò que et passa. És la ferida que hi ha entre jo i l'amor, la que t'estima. Sexe lunar, passions que seran dolç vi d'oblit. Fletxa del temps que travesses dos cors, verí d'amor. Visc del record, els nostres cossos eren i en són la llum.

0: Cercar culpables fàcils per identificar-los com l'origen dels problemes que patim és una pràctica molt antiga, que encara exercim de manera habitual en els temps que corren. Desconfiar de les respostes senzilles als problemes complexos sol ser recomanable per evitar manipulacions, però sobretot per evitar pèrdues de temps i d'energia.
1: Època de muda. Capítol 50. Desviaments expiatoris.

0: Ja algunes comunitats antigues empraven una figura on es poguessin abocar els prejudicis, les frustracions o les pors col·lectives. A l'Orient Mitjà agafaven un exemplar de cabra mascle, un boc, i després dels corresponents conjurs l'abandonaven enmig del desert, perquè aquell pobre i innocent i indefens animal purifiqués amb el seu sofriment fins la mort els mals que aquells humans havien decidit carregar-li a l'esquena. Aquest símil de catarsi col·lectiva també s'aplica, com és ben sabut, no només sobre animals, quantes òlives precioses no han caigut víctimes de tirs perquè donaven mala sort, sinó sobre altres humans, amb un ventall enorme de potencials destinataris. A Menorca patim un encariment brutal dels habitatges, un problema que també es dona a grans ciutats i a altres zones de costa. De qui és la culpa?
1: Está bien, todos conocéis el procedimiento. Cuando digan vuestro nombre, dad un paso al frente y repetid la frase que os han dado, ¿entendido? Número uno, un paso al frente.
0: Combinar amb titulars de turisme de motxilla o d'una invasió de caravanes, que se sol associar a turisme de baix poder adquisitiu, amb l'increment dels vols en jet privat o la presència de megaiots de megarics. Aquí cal assenyalar.
1: Número dos, un paso al frente.
0: S'està donant un constant canvi de propietats en casats del sòl rústic, que inclouen també modificacions en la gestió agrària de les finques. Per què es venen? Per què es compren? Tot junt mostra una amalgama de problemàtiques, de diferents nivells de dificultat, i si de veritat es vol abordar, cal passar del titular fàcil al busseig dins la mixtura. I aquí es troben matisos que agafen importància. Hi ha propietaris menorquins que tota la vida han intentat especular amb el seu territori. Ens podem consolar amb allò tan suat de «són especuladors, però són els nostres especuladors». Hi ha nous propietaris, forans i estrangers que mostren un compromís molt més alt amb l'ús racional dels recursos, la viabilitat agrària respectuosa i la conservació de l'illa. També n'hi ha, de fora o no, que compren i venen, o fan lloguer turístic sistemàtic i no declarat, acumulen diners i els envien a paradisos fiscals. La diferència no rau en el llinatge, sinó en el comportament.
2: Dentro de cada hombre existe una lucha entre el bien y el mal que no puede resolverse.
3: ¡Soy el Homer Malou! ¡Soy el Homer Malou!
0: Hi ha qui diu que Menorca creix el volum de moviments de jets privats perquè tenim galeries d'art o perquè som reserva de biosfera. Com si haguem de pagar una penitència per haver conservat l'illa. El 2022, a Menorca es van registrar unes 2.000 operacions d'aquesta aviació de luxe a Menorca, mentre que a Eivissa van ser 15.300, sense ser reserva ni tenir galeries de referència. No descartem que la desigualtat en el repartiment dels guanys, que ja fa molts anys que s'agreuja, estigui creant més rics, també més pobres, que conquereixen noves terres. O que el nostre entorn geopolític sigui més favorable que, per exemple, l'inestable nord d'Àfrica, on residia una part dels que ara venen aquí. Ens podem conhortar tal vegada d'un millor gust dels nostres rics. Aquí venen sense que haguem apostat per una oferta de casinos, discoteques ni cases de cites. El turisme de caravana ha crescut especialment des de la Covid, però també hi ha molt de vehicle gran que funciona com a habitatge a gent local i especialment de treballadors de temporada, degut al preu inflat de les residències habituals.

0: Amb tot, l'esport nacional és donar la culpa als polítics. Són el nostre boc expiatori actual. Per algunes ideologies ja va bé aquesta tendència perquè ajuda a carregar-se l'estament públic, que és un dels objectius per avançar en privatitzacions, desregulacions i campi qui pugui. Cercar tercers per abocar-los les culpes sol combinar bé amb trobar excuses per no assumir cap compromís personal. Si hi ha jets privats, jo per què he d'estalviar combustible? Si hi ha jardins amb gespa, per què he de tenir cura de l'aigua?
1: No irás a dejarle morir así, ¿verdad?
2: Mi ángel te la guarda.
3: No hagas caso al santurrón. Intenta arrastrarte por el sendero de la virtud. Yo te conduciré por el camino que mola.
1: Vete al infierno.
3: Piérdate en el cielo.
1: Tú
3: infinito.
0: La massa turística és certament gran i concentrada en els mesos d'estiu. Però ens oblidem sovint que la població resident s'ha duplicat en els darrers 50 anys i hi som durant 12 mesos. La nostra actitud suma molt.
4: La consciència. No dejes que te diga lo que debes hacer esa pequeña guafiestas.
2: Homer, lo que acabas de decir es espantoso.
4: Oh, cállate ya. Sí, señor.
0: Bona part dels problemes que tenim es poden mitigar amb regulacions, que d'altres països gens bolivarians controlen sense complexes. El compromís d'una part significativa de la població resident, en termes personals i en la gestió col·lectiva, és clau per poder redirigir el futur immediat.
5: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

0: Radio Far. Al capítol anterior ens havíem aturat el clot del forn de calç, a l'olla. Tenim branca suficient per a la cocció, les pedres que es transformaran en calç i el pedreny per fer la volta, la qual també està destinat a convertir-se en calç. En aquest capítol acabarem el procés de construcció del forn que des dels seus extrems podia arribar a fer entre 6 i 8 metres d'alçada.
1: En el sol s'obre, cares millor, amb un somrís de la t'alegre.
2: Després venia la feina de muntar el forn, que això era una feina molt especialitzada. I això era una feina que l'assumies mestre.
3: Això era com fer un iglú, perquè si vol entendre, com si dins d'aquell forat, dins d'aquell clot, tu muntes un iglú. Hi ha una part de l'iglú que està dins del clot i, una part que està dalt. O sigui, ja quasi meitat del forn de calç està enterrat, diguéssim, està aquí on es veu. L'altra meitat és aquí a dalt. Aquí, de fet, la part de dalt és aquí hi ha més pedres, aquí es fa més calç, perquè la part de baix és allà on hi ha el foc, diguéssim. El buit, aquí eren 4, tenia 4 metres de fondària, 6, segurament 6. Sí, i si me diguessis de baix de tot fins a cúpula de dalt, pues lo millor 8.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calça a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i ens hi estiu, xigades. Xistiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa, pels boscos i camps.

La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, és l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 centímetres, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marron grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit, ininterromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per a les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules ninfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol, i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. És la cançó de l'estiu i no passa mai de moda.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Es menorquí és un dialecte d'escatalà que no fa falta que el parlis, que també el pots xerrar, i el que pots fer és sortir de sa caixa mental i ampliar sa visió que tens, xo, que sempre pot canviar, com et simple viure o créixer, entendre que...

Eixams estiu i no deixams la mala vida. Tu camp ciutat per es moreno no s'esborra. Cada dia més rebelsa se m'apull i corre. Cantaria tot el dia mentre es balla cop de porra. Els teus poses cor me forren. Veient

torna fosca i ningú vol tornar a casa seva. Passen els dies i no s'apaga el caliu. I mirant aquella foto amb els tres colors ben vius, m'imagino que dius de mallotets hereva. Dedicat totes aquelles carreres.

0: força de um catafibló.
1: Acabam d'escoltar un tema del disc de Ses Bísties de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A fer pastellets a les cases, molestar sobretot a les persones que sabíem que s'enfadarien molt.
2: I com era això? Com us organitzàveu?
1: Era passar pel carrer a poc a poc, i quan arribàvem a la casa, que allà on volien anar a molestar, els hi tocàvem, li tocàvem el tecle, clac, clac, clac, clac, i anàvem, fugíem a corrents. I la xalada era veure si aquella dona sortia, oh, malcriats que sou, i ara es van anar a molestar, no sé què. Això era.
3: Ja pots escoltar els nous capítols de Sonora Ferreries. Cada dilluns a les 10 del vespre a Ràdio Far en línia des dels vostres dispositius mòbils i en el 102.4. També pots seguir la nova temporada del podcast a radiofarmenorca.com.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sagramola, on en aquest programa escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació? Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, m'has fet una grossa nevada.
2: Sagramola, on en Bep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio. Què tal?
1: Molt bé. Tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim. Ha sortit bé ara. un grup nou, un grup de gent molt jove que esteu fent coses i que m'agrada... Bueno, fa temps que mos coneixem amb Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada... Martí, tu ets cantant.
1: Sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria. Olé, fantàstic. Com... No sé, sempre demano aquesta pregunta, la primera, per arrencar l'entrevista. Quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó, dius, això m'agrada, no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical, o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo, personalment, sí, des de sempre, la família, sempre la música forma part de la nostra família. Mo mare en la guitarra, sempre tret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha un músic entre nosaltres i sí, i a poc a poc cada un ha anat tenint com el seu estil. I si hi ha rock també, de part de mon pare, també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo, que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bondemó?
2: Vaig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: Amb en Moi.
0: Amb en Moi, bon profe. Joder.
2: I bé, fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tinc més sort que jo, perquè jo, a canvi, tampoc no hi ha... Ni els agradava la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntava aquest grup? Supos que sou col·legues de l'institut, com comença?
1: Sí,
0: la
1: Uella, sí.
0: Supos que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com et xerrava antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Com neix un poc la idea aquesta?
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia. Jo... vaig començar a interessar per la música, entrant a les 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument, tu?
1: Jo sóc la guitarra.
0: La guitarra, vale.
1: I, bueno, soc vocalista. Mm-hmm. I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Estimat editor, tinc 8 anys. Qualcuns dels meus amics diuen que Santa Claus no existeix. Mon pare diu, si el veus anat sol, és així. Per favor, digui'm la veritat. Existeix en Santa Claus? Virgínia O'Hanlon, 115 oest del carrer 95. El 1897, seguint el consell de son pare, una fieta de 8 anys, anomenada Virgínia O'Hanlon, va escriure aquesta divertida carta a l'editor del ja desaparegut diari de Nova York, The Sun, on cercava la confirmació de la

0: l'existència de Santa Claus. Comencem aquest màgic capítol que posarà fi en aquesta primera temporada d'Epistolari Express. Som en Xec Pons i n'Andrea Ollamburu.
1: Virgínia, els teus petits amics estan equivocats. Han estat afectats per l'escepticisme, en una època d'escepticisme. Només creuen allò que veuen. Pensen que res pot ser, si no és comprensible per a les seves ments petites. Totes les ments, Virgínia, siguin d'adult o infant, són petites. En aquest gran univers nostre, Somu és un pur insecte, una formiga en el seu intel·lecte. Si ho comparem amb un món il·limitat que el rodeja, mesurat per la intel·ligència capaç de captar la totalitat de la veritat i el coneixement. Sí, Virgínia, hi ha un Pare Noel. Ell existeix tan certament com existeix l'amor, la generositat i la devoció. Que trist seria el món si no existís un Pare Noel. Seria tan trist com si no existissin, Virgínia. Aleshores, no hi hauria fe infantil, ni poesia, ni romans per fer tolerable aquesta existència.
0: Aquestes línies donaven inici a la resposta que va escriure l'editor i un dels redactors principals del diari The Sun. Ell era en Francis Parcellus Church, un home que no solia escriure editorials i que es caracteritzava per escrits que defensaven l'escepticisme cap a la religió i la superstició i que solien estar travessats per un enfoc un poc rondinaire, o això deien els seus companys de feina. De fet, en un inici, en Church es va negar que el seu nom s'adjuntés a l'editorial. El fet és que tant la carta d'Anna Virgínia com la resposta van ser molt ben rebudes pels lectors i diuen les fonts consultades que més d'un segle després és l'editorial més reimprès en qualsevol diari d'idioma anglès.
2: No está mal, no está nada mal. Lo publicaremos en la primera página de la sección H2.
3: ¡Yuhu! ¡Paren las rotativas! Vale, ya pueden arrancar.
0: Avui, contents d'arribar en aquest darrer programa d'aquesta primera temporada d'Epistolari, no podíem perdre l'oportunitat de donar espai a les cartes màgiques. Aquestes cartes que van dirigides al carrer Tajtijuca 1, codi postal 96930, Cercle Polar Àrtic. O d'altres que van dirigides a Orient, o potser cartes destinades a follets, mags, ratolins, a persones que creuen en la màgia, a camells que no es cansen caminant pel desert. Cartes que, en definitiva, són ponts per relacionar-nos amb un món màgic, que a algunes ens omple de nervis, alegria i que alhora ens permet creure que tot és possible. Creguem o no, hi ha una part de tot aquest món màgic que és part de la tradició que ens envolta. Qui no ha escrit una carta carregada d'esperances màgiques? O potser ha realitzat altres actes psicomàgics com fer cagar un tió, anar a dormir prest per no veure qui deixa els regals, posar tres copes i tres poals d'aigua perquè arriben els camells aixergats, demanar un desig quan veiem un estel fugaç o quan bufem espelmes, o el senzill acte però màgic de reunir a sa família al voltant d'un menjar per compartir. Tot i que la globalització s'ha encarregat de barrejar-ho tot i també de mercantilitzar-ho, i ara cadascú celebra allò que tria, potser podríem dir que la tradició més lligada al cristianisme són els Reis d'Orient i, per tant, les cartes que els hi escrivim. Quants de nosaltres ens haurem assegut a una taula, amb un full en blanc i amb una lletra lligada i un poc tremolosa, haurem començat escrivint: «Estimats Reis Mags, aquest any...»

0: és interessant veure que si investiguem un poc sobre l'origen dels Reis Mags, l'història es barreja amb llegenda, religió, tradició, i no està molt clar què és bé i què no. Diu el Nou Testament que els Reis Mags d'Orient van arribar seguint el rastre d'una estrella, que segons la profecia els guiaria fins al nou rei d'Israel. Així va ser com els va dur fins a Betlem per adorar el nen Jesús de Natzaret.
1: Inténtalo, Gaspar. Cualquier signo que encontremos podría ser la pieza clave.
2: Una estrella se alzará desde la tierra
1: de Israel.
2: Israel.
3: Pero Melchor, las palabras responden a la misma conjunción que he observado.
1: Baltasar, si lo que dice el profeta es cierto, un nuevo Mesías podría venir al mundo durante nuestras vidas.
3: Hay una estrella que ha estado dirigiéndose hacia lo que los romanos llaman Júpiter y parece que se aproximan el uno al otro.
0: Per aquells que sou més curiosos, que sapigueu que la paraula mag ve d'Orient, del persa magusha, que és la forma de denominar els sacerdots erudits. A vegades el coneixement i el saber també és màgic.
3: Pero mirad,
2: otra estrella.
3: No, Venus. Si estoy en lo cierto, y suelo estarlo, las tres parecerán tocarse por primera vez en 3000 años. Venus es llamado el planeta madre, Júpiter el padre resplandeciente. ¿No os dais cuenta? Madre y padre alineados en el cielo como uno solo.
1: ¿Y la estrella cómo se llama?
3: Su nombre es Sharu.
0: Els mags van regalar a Jesús de Natzaret or, que representava la seva natura real, encens, que representava la natura divina, i mirra, que era un compost embalsamador pels morts. Com tres van ser els regals, es va entendre que tres eren els reis, però també hi ha versions de la tradició que han indicat la presència de 4, 7 i fins a 12 reis mags. Us imagineu?
4: Jesús té tres deixebles.
5: Jesús tiene tres discípulos preferidos, Pedro, Santiago y Juan.
4: Y
5: sobre todo, el misterio divino del cristianismo es la Trinidad. Hay tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
4: El tres es...
5: El tres sería el símbolo que indica la máxima armonía.
4: Armonía máxima. Es claro que el tres
5: es el número clave en el simbolismo cristiano.
0: Però maneres de creure en la màgia n'hi ha moltes, no només els reis. I les cartes mos permeten jugar amb aquest món màgic. I si no, que li diguin al filòsof Kafka, que es va convertir en protagonista del relat Kafka i la nina viatgera, escrita per Jordi Sierra i Fabra. En aquest relat, el filòsof, passejant per Berlín, es troba amb una fieta desolada que acaba de perdre una nina. El filòsof la vol ajudar i, després de cercar-la però no trobar-la, al final li explica que la nina no està perduda, sinó que està viatjant per tot el món i que, justament, ell és escarter, un carter especialitzat en dur cartes de les nines viatgeres pel món a les nenes com ella. I així, cada cop que ho reunien sa fieta i en Kafka, ell li llegia ses cartes de la nina viatgera. I passat el temps, el filòsof acaba per regalar-li una nina nova que la fieta, tot i agradar-li, veu que és un poc diferent. Però, justament, aquesta nina ve amb una carta i diu: "Estimada amiga, els meus viatges m'han canviat." I així va ser com la fieta acaba acceptant la nina, i anys posteriors, ja quan aquesta ha crescut, es troba una carta secreta amagada dins d'aquesta, que diu: "Cada cosa que estimis, cap la possibilitat que la perdis, però al final l'amor tornarà de formes diferents."

0: En tot cas, escriviu cartes màgiques o cartes a nines o cartes pel món o no escriviu cap. Però des d'Epistolari us convidem a que ho feu, a que escriviu. Escriviu cartes. Torneu a donar vida en aquest màgic acte d'omplir un paper blanc de lletres que formen paraules que expressen sentiments i pensaments que volem compartir amb qualcú que no tenim al costat, però amb qui volem crear complicitat. Escriviu als avis i ses àvies, que sempre els hi fa il·lusió saber dels nets o dels fills. Escriviu en els amics que no viuen a prop però que penseu sovint amb ells. Escriviu a qui sabeu que està sol i feu-li una mica de companyia. Escriviu als presos, que també tenen dret a rebre notícies. Escriviu a Radio Far Menorca per explicar-nos de voltros. I un cop a l'any, escriviu a qualcú màgic, simplement per recordar que el fet de somiar és per tothom i per agrair que estiguin allà cuidant de sa màgia i del món dels més menuts. Escriviu, escriviu, escriviu, escriviu cartes d'amor, de comiat, amb notícies bones, amb sentiments oblidats, amb paraules pendents i desitjos latents. Escriviu per seguir vius, vives, per seguir connectats sempre en aquest boig món.
1: Les coses més reals del món són aquelles que ni els fiets ni els homes poden veure. Qualcuna vegada has vist ses fades ballant damunt sa gespa? Per suposat que no, però això no és prova que no siguin allà. Ningú pot concebre o imaginar totes les meravelles invisibles que hi ha al món. Francis Parcellus Church.
0: S'acomiaden per ara n'Andrea i en Txec. Ei, escriviu-nos a nosaltres, aquí, a Epistolari Express, a Radio Far Menorca.

0: Ok, per aquí estem amb connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, hey. Hola.
0: Fantàstic. Res, estic amb ells perquè ells estan residint a Barcelona, a Catalunya, però són un grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoco, tu és de Ciutadella.
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on ets tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de venir-li als convidats en aquest podcast. Pues, com començàveu amb la música? Quan és aquell moment que deies, hòstia, jo m'agrada això, això és un poc més que un hobby, jo l'únic que vull fer és agafar una guitarra i començar a tocar, no sé si tenen un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Sí. Ho repetiré una altra vegada. Gràcies, Pedro, per convidar-nos en el podcast.
0: Quasi tot de rècord antes.
1: Perquè vull que quedi gravat que totes aquestes coses que la gent se pugui interessar per el que feim, pues és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies. I sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pas que tenia 11 o 12 anys, i tenia la ràdio posada, i va sonar, hòstia, no sé si Back in Black, de CDC, o Highway to Hell, però és un tema de CDC, i vaig dir, tu, què és això, saps? Uau, això m'encanta, perquè que meu sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, saps?
0: No el mateix.
1: I vaig sentir el tema de CDC i allà va ser quan vaig començar a interessar per rock. Vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els grans.
0: I vas començar
1: sobretot a tocar...
0: Digues, perdona.
1: I vaig començar a CDC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, vaig quedar en els clàssics dels late 60s i... 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80s.
2: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.
1: En nom de Déu, i comença!

A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

com els teus ulls. Cercava mil excuses per seguir xerrant amb tu. Em vaig xicar a ballar, jo no em vaig tenir valor. Però vaig sentir una cosa que fa temps que no sentia, que em fa un poc de cosa de dir. Que qualque gent podia opinar.

0: Bon dia i benvinguts a la segona jornada de la setena edició del Menorca Doc Fest, en aquest podcast Gris Mig, dedicat a la fotografia documental. I avui tenim un convidat molt especial i que jo crec que per totes les generacions de fotògrafs és una referència, que és en Joan Fontcuberta. Joan, benvingut i moltes gràcies.
1: Hola, gràcies per convidar-me.
0: Volia començar parlant un poc de la conferència Break, cap a un nou ordre visual, que d'alguna manera és la conversa que ens proposes en aquesta edició. Què trobes on trobes aquesta ruptura cap a un nou ordre visual i cap a on va la foto i cap a on van els fotògrafs?
1: El títol l'he manllevat d'un festival col·lega del vostre, que és Panoràmic, del qual soc codirector, i que cada any té un nucli conceptual com a eix de tota la programació. I aquest any és justament aquest, no? Break, cap a un nou ordre visual. Break, com se sap, és una paraula anglesa que té dos significats. Per una banda és trencar, però per altra banda és trencar una rutina, és a dir, fer una pausa. Aleshores, fa 25 anys del segle XXI i potser val la pena fer una pausa i revisar.

0: no només amb unes formes tècniques, òptiques, mecàniques, físiques, etc., sinó amb tota una sèrie de valors que estaven arrelats al segle XIX. Uh-huh. Aleshores, han passat doncs, dos segles i potser val la pena fer aquesta pausa i dir on som ara.
1: Cris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dogfest. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Tu quan arribes a casa i seus en el sofà, mires pel·lícules o intentes desconnectar?
1: No miro cap pel·lícula, perquè miro moltes pel·lícules i és una cosa que trobo faltada quan no era directora artística de Tots Barcelona. Però realment ara me passa vida mirant pel·lícules, mirant 1.000 pel·lícules cada any.
0: Uau. Això és una mitja de 3 per dia o alguna cosa així.
2: He perdut el compte.
1: Depèn, sí. No, però hi ha dies que no puc mirar pel·lícules, perquè això implica altres feines, clar, implica també viatjar, o sigui, tens reunions, tens altres tasques a fer, però bueno, no estic tota sola visionant, som un grup, un comitè de selecció, que som 7 persones, però sí que és cert que, clar, quan t'has de visionar tant, després vols netejar la mirada, perquè si no estàs com contaminat, no?
0: Llegir, no? O fer alguna altra cosa.
2: Te'n volíem preguntar també si et conviden a anar a molts festivals de cine i què és el que més t'agrada dels festivals com a esdeveniment, si és el mirar les pel·lícules que es projecten o quins són els altres elements que té un festival que t'agraden també.
1: Jo vaig a molts festivals. De fet, la setmana passada estava a Majordox, fa 2 setmanes estava a Suècia, a Nordisk Panorama. Fa 3 estava, no un festival, sinó un laboratori de projectes que era a Navarra, Doclab. D'aquí 2 setmanes me'n vaig a Eslovàquia, un altre festival. Després me'n vaig a Amsterdam, a IFA, novembre. Després me'n vaig a Roma. Tot així, tot el temps. I no acostuma a mirar pel·lícules als festivals. Perquè quan viatges tens un altre tipus de feina, que és fer connexions, fer reunions amb agents de vendes, que són aquestes empreses que es dediquen a comprar i vendre pel·lícules, i que d'alguna manera pues, cada agent de venda té com el seu paquet, té també la seva personalitat. Com més coneixes aquestes empreses, elles mateixes ja te poden oferir un tipus de documental sensible al que tu vas programant. Hi ha tot un tema de negoci, no?, que s'ha de fer aquests festivals. I a vegades passa, hi ha alguns festivals sí que vaig a veure pel·lícules, no?, com pot ser IFA, perquè té moltes estrenes mundials, o sigui, té projeccions, que és pel·lícules que serà la primera vegada que es projectarà a un festival, o Berlinale, no?, també és mes de febrer, que també són estrenes mundials. Sí, però altres festivals, pues, no sé, a Nordisk Panorama, que vaig estar 3 setmanes, o a Majordox, que vaig estar la setmana passada, quasi tota la programació jo ja l'havia vista.
2: Clar.
1: O l'havia vista a la meva oficina, o l'havia vista a Berlinale o a IFA l'any passat.
2: Són pocs els festivals que hi ha estrenes que tu no hagis tingut accés abans, segurament.
1: Són aquests festivals de classe A, que tenen estrenes mundials, que se'n diu, que és la primera vegada que es projecten a un festival.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dogfest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I ens estiu, xigades. L'estiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa, pels boscos i camps

La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, és l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 centímetres, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marron grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit, ininterromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per a les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules ninfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. És la cançó de l'estiu i no passa mai de moda.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

només menjaré si cau un dàtil a prop. Només veuré si tenc sort i plou. Quina vessa, quina set i quina gana. Aquí al carib del meu jardí, mentre en cau sa

veritat s'ha clavat a través. Al fons de la meva vida, quina vessa, quina set i quina gana. Aquí el carit del meu jardí

0: Legacy Kids.
1: Nice job.
2: Benvingudes i benvinguts a Residents, el programa on coneixem les artistes que han passat per el centre de creació Casa d'Artistes. Avui xerram amb Estel Boada, artista multidisciplinar. Benvinguda, Estel.
3: Benvinguda a tu també, per entrevistar-me avui.
2: Que bé aquesta veu de performer. N'Estel ha estat a Casa d'Artistes en el marc de les quartes jornades de performance, en concret de la residència, i ha vingut a desenvolupar un projecte en el context d'aquest espai. Què és el que has estat fent a l'espai de creació de Casa d'Artistes?
3: Doncs el que he estat fent, sobretot, és divertir-me molt i buscar un espai còmode on crear alguna cosa de zero, que és el que més de gust em venia. I la veritat és que m'agradava molt un espai que teníeu amb un columpio i un monte, i ens he volgut vincular com aquest espai natural amb un imaginari New Age, que passés una mica per fases de la meva vida i poder-lo transformar a través d'una performance bastant irònica, convertint-lo en un espai que donés bona sort a mi i a tothom que anés cap allà.
2: Per què allò de la bona sort?
3: Per què allò de la bona sort? Doncs és una bona pregunta. Perquè en general no, tothom vol més sort, però jo en particular, a la meva família sempre m'han dit que sóc la que tinc mala sort. Vale, sempre tot se m'atribueix a jolín, les teles, que quina mala sort, en lloc de dir les coses bones, però bueno. I aleshores vaig dir, s'ha acabat això. Per què? Perquè a la residència també vaig tenir mala sort al principi, se'm va caure una pedreta a l'ull, no veia res, i és com jolín, saps? Sempre que vaig a les illes em passa algun cop, em vaig trencar un múscul, és com sempre desgràcies, i és com no pot ser això, s'ha d'acabar. I casualment, a part, he compartit residència amb la Teresa W, que bueno, li vam nomenar T-Pray, Double Fingers, bueno, totes teníem motes aquí, i la persona que feia la formació performance, la Neus Masdeu, bueno, també tenia un mote, i vam fer bueno, com un llaç molt, molt divertit, i parlant els primers dies de residència, vam caure en que les tres havíem nascut el dia 12, no, el meu segon dia de residència era el 12 de juliol, que era el meu aniversari, i a partir d'aquí doncs, vam començar a desenvolupar bueno, com una història quasi màgica i va ser uau, saps quina sort, s'han alineat els astres, he de fer aquí una mena de performance de buen augurio, de la bona sort i trencar i acabar amb tot això de cuajo.
4: La cinquena temporada de Residents, conduït per Marina G., descobreix els artistes que han passat pel centre de creació Casa

0: els migrants en aquesta desesperada travessa des de Grècia fins a Sèrbia, on el fotògraf, paradoxalment, va ser retingut per no disposar de permís per travessar la frontera. Un relat que posa en context el viatge que, juntament amb fotografies inèdites, formen aquest punyent treball de reflexió.
1: A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

no sé què tenen aquests carrers, que quan de matinada són buits de gent, s'omplen de màgia i obren el cor a la lluna, perquè abans que arribi el sol doni aquell punt de claror.

les seves tora de pedres arreplegant sa serena el reflex d'un fanal i s'amaguen els portals

sona, enriqueix aquesta estona, aturant el pas del temps. Les parets tortes

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
1: Mariners, marineres, benvinguts. Seguim aquesta travessa per la mà de contes. Ho fem aquí des de Ràdio Far Menorca. Us xerren Andreu Llamburu. I jo feliç de que avui us deixeu acompanyar per aquesta història. Una història que jo crec que a molts i a moltes m'ho ressonarà, perquè qui no ha tingut en qualque moment el problema d'haver de trobar casa? Cosa que aquí a Menorca, darrerament, és un problema ben seriós i, pel que sembla, s'ha estès per gran part de les zones turístiques. I s'ha estès tant que ha arribat fins i tot en el món animal. Quins mals de cap du sempre haver de cercar una casa? Haver d'abandonar aquella on has viscut, haver de trobar un nou espai que t'acolleixi a tu i els que t'acompanyen. Doncs bé, això és el que els va passar just a la família dels Arissons. Així que, primer de tot, permeteu que la història us envolti, que les paraules us arribin al cor, activeu la imaginació i, si podeu deixar de fer allò que esteu fent simplement per poder gaudir d'aquesta història, doncs millor que millor. Va, comencem.
0: Andreu Llamburu presenta La mà de contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com.
2: Cala Galdana. Jo et vaig conèixer verge, abans que perdessis el teu encís de dama, abans que et desfessin amb els maons i els pilastres, abans que et morissis a cops d'excavadores i de pales. Cala Galdana, que n'eres de bonica, quan només eres cel i aigua, el penya segat gegant i el riu petit en la fresa fresca de les canyes. Cala Galdana, si sabiguessis com t'estimava, quan només eres meva i ens donàvem la mà a la sorra de la platja. Cala Galdana, ja sé que has patit molt, morint poc a poc, morint de mica en mica, desfeta i trossejada. Ja sé que ara ets al cel, Cala Galdana, al cel on van les cales més boniques, al cel on Déu les crida per treure-lis el ciment i les deixalles, per deixar-les netes i polides, per deixar-les com ell les va fer néixer, per deixar-te com jo et vaig conèixer, la més maca del món, Cala Galdana.

Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com. Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

prop de sa ciutat, viuen els somnis d'extraradi. Somnis que somies i voldries fer realitat.

0: Bueno, a vegades no és decidir un moment, és que senzillament et ve la proposta i no dius que no.
1: Uh-huh.
0: I després, quan hi ets a dins, a partir de posar coses en comú i aconseguir, sobretot, coses en comú i el feedback que reps dels diferents públics, ja sigui un escoltant de música clàssica com un assistent a un poetry, com un aprenent de glosador, no?
1: Exacte.
0: Quan veus que les coses et surten, allò és el que et dona energia per a dir, no, estic bé aquí on estic i estem fent una bona feina i m'agrada això que faig, el manco durant una temporada, evidentment, no? Però ja et dic, no és una decisió pròpia de dir, vinga, va, a partir del 2012 vaig a Joventuts Musicals d'Amor i tal. No. Jo crec que...
1: Les coses arriben, no?
0: Sí, sí, t'hi llences i després et deixes emportar una miqueta pel ritme.
1: Sí, perquè no ho hem dit, també havies estat a les Joventuts Musicals d'Amor.
0: Sí, exacte.
1: Exacte. Entre tantes coses, no? Vas rebre el Premi Illa de Menorca el 2010 i d'alguna manera en aquell moment supos que empesa també per na Margarita Ballester i per en Pere Gomila, sí. Vas agafar sa confiança per engegar, no només escriure per tu, perquè si no tinc mal entès tu ja escrivies des de ben petita,
0: sí,
1: sinó per també compartir-ho, no?
0: Exacte, és aquella... Bueno, realment, en Pere Gomila i na Margarita van ser i segueixen sent els meus referents, no? És a dir, no hi ha decisió de vers que quasi gairebé no passi per ells, no? Saps? Aquella cosa que necessites algú que realment doni opinió. Sí, sempre hi ha com a dos o tres lectors, no? I això crec que ho fa molta gent.
2: Sí, sempre els esborranys.
0: Exacte, els esborranys. I a més a més s'admeten crítiques, bones o dolentes.
2: Te fan d'editors.
0: Sí, me fan de prelectors o... Sí, exacte. Llavors, sí, el 2010, a partir d'un curs d'escriptura que organitzava el Consell Insular, decideix canviar un original en el premi i el guany.
3: Gaby Misilevicius i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta el sencer a radiofarmenorca.com.

0: Biblioteca de Freak, capítol 66. N'he fet aposta perquè mos endinsam en el terror sobrenatural gòtic amb una joia desconeguda, amb el manuscrit trobat a Saragossa de Jan Potocki. Una obra que és una nina russa, una història dins d'una història dins d'una història. Un laberint digne d'un minotaure, a cada raconada del qual, exquisidament construïda, trobarem assassinats, encantaments, aparicions fantasmagòriques que un poc sí que mos regiraran, fins trobar la sortida, o no. Descobreix com és i moltes coses més escoltant el capítol sencer en el web radiofarmenorca.com.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

a festejar. Ho nego al Britxella i quan tornava cap a casa, prop de Sant Roc, s'ha trobat el llangardaix de Lucky Fire Autostop.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: Les autoritats valencianes emeten un comunicat on declaren estar molt agraïts per haver rebut, haver recaudat 25.000 likes, 9.000 shares i 5.000 retweets amb un impacte total de nothing to nothing. El president Pedro Sánchez. Malvado!
1: Pues hi és tu.
0: Felicita el nou president Trump i t'envia un regal molt especial des d'Espanya, un exemplar de pura raça espanyola que per sort està en exhibició, li envia un exemplar únic de Íñigo Errejón. Per tu, Trump! Topa-t'hi!

0: Un vasí de mò es fa un embolic en la recollida selectiva i posa el seu canet en el cubo d'escartó, plàstic dins l'orgànic, la filla petita dins el plàstic i l'orgànic en el llit en la dona. I ell dorm en el sofà.
1: No, per favor.
0: No sé si pillau aquestes bromes a províncies, però a Most, a la capital, estem molt preocupats amb la recollida selectiva.
2: Però això t'ha passat a tu, no?
0: Ah, no, no, no, no, la meva zona encara no ha arribat. Davant que m'hi havia un container de plàstic i els dissabtes que havies portat ple de gent que feia tirar el plàstic.
1: A veure, peregrinació. Anem a la Meca.
0: Anem a la Meca, sí, sí, sí. Jo t'ho juro, i això no és conya.
2: Entenc que separar plàstic de cartró pot ser difícil. Però...
1: has de tenir separar, instruccions.
2: Bueno, no sé si has de tenir estudis, però separar una tele...
0: una
2: tele, un, jo què sé, un moble, un sofà, separar-lo del plàstic, jo crec que això ja ho han de començar a saber fer.
0: Pues sí, pues sí, veus cada cosa, però bueno, anyway, news de porquetjada.
3: Porquetjades. Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Bon dia a tothom i benvinguts a Relats, el nostre programa especial en què us pretenem endinsar dins aquest món de la música popular i d'arrel, amb diferents perspectives. Sí. Ho fem, com sempre, des de l'estima, des del coneixement i de l'escolta comentada de cançons amb persones que ens han fet estimar aquesta música i que s'hi han apropat des de diferents perspectives. I aquestes perspectives poden ser, efectivament, molt diferents. Avui xerrarem de rock. No us heu equivocat de programa, però és que ja sabeu que també les etiquetes a vegades mos costen. I la música d'arrel és allò que ens inspira, la música popular del poble. I avui per xerrar us acompanya segurament l'artista amb més projecció, no només ara, sinó també fa una bona partida d'anys. Tenim amb nosaltres en Cris Juanico. Bon dia, Cris.
1: Molt bon dia.
0: Perquè ja fa anys que rodes escenaris, platós, tot tipus d'esdeveniments, amb molts projectes en què has participat. De fet, ara fora del micro mos estava xerrant de projectes que fas amb educació, escoltes per adolescents...
1: Sí, hi ha moltes tecles a tocar.
0: Al final hem d'acabar fent una mica de tot sí. I arribar per tots els mitjans que trobem.
1: Sí, la veritat és que, bueno, no sé, ja ho sabeu segurament que vaig... començar fa molts anys amb es, ja t'ho diré, anteriorment havia estat amb es Cacas Power, també. Si teníem 16-17 anys ja feien cançons pròpies, i això era una mica el punt de partida. I fins a arribar ara, que han passat moltes coses per mi, moltes formacions,
0: molts de projectes,
1: moltes sempre amb la música com a fons, i jo sempre una mica amb una... Saps allò darrere de l'ull, allò que mires i no... Sempre hi ha una clocadeta d'ull a la música d'arrel.
0: A la música
1: d'arrel. Sempre l'hi he tingut.
0: Sí. En aquest programa, de fet, parlam de la música d'arrel i d'aquella que ens identifica com a menorquins, que forma part del repertori popular, que la gent canta i coneix, però es ve que a vegades es fa difícil dir quina és la música menorquina, què és allò que ens identifica, perquè el repertori al final es va conformant. De fet, el darrer capítol d'aquest programa Relats va venir a Maria Camps i amb ella xerraven de la dificultat d'aquesta vegades de fer etiquetes, no? I fins i tot ella ens estava explicant d'un projecte que té amb en Pere Arguin Bau, de fer música menorquina passant per salica i per jazz, i mentre pensàvem el repertori, la Maria va dir... és que si vens hi ha de ser. És repertori popular.
1: Probable.
0: Si vens és una cançó que em pots xerrar tu, que la vas fer, o bueno, com o vas cu...
1: I era per mig.
0: Era per mig mentre per mig. Es feia, és una cançó de Ja t'ho diré, feta l'any 90 i pocs.
1: Va sortir el 95, per tant...
0: Deu ser del 94.
1: Sí, por ahí.
0: Més o menys.
1: A lo millor és una mica abans, quan es va començar a coure, o es va gestar, de tota manera no va sortir fins al 95. Bueno, jo crec que hi ha una cosa que segurament seria esquit de la qüestió i és què és la música popular? En quin moment la música passa a ser de domini públic? És a dir, en quin moment una cançó esdevé ja i fuig de ses mans de qui ha estat l'autor, no? Una mica...
0: Clar, com a part d'autor i que has interpretat i que t'han reconegut a tu cantant si vens, segurament l'èxit definitiu és quan la gent comenci a deixar de saber qui és que cantava si
1: sí,
0: vens.
1: Quan se la fa seua, bàsicament, no? I quan segurament allò que també en xerràvem fa una estona, no? La fórmula no la tenim. Per fer èxits, entre cometes. És a dir, jo crec que la música popular té una particularitat i és que, com... O sigui, jo considero música popular el que estem sentint també a xarxes, a ràdios i... És a dir, no és només de la transmissió perquè això és antigament, avui en dia no, avui en dia hi ha una altra manera de comunicar-se i de fer arribar les coses, no? Però jo crec que hi ha un moment en què la música deixa de tenir, és a dir, aguanta els passats dels temps, és a dir, és un hit encara que hagin passat 30, 40, 50 o 100 anys,
0: Efectivament.
1: Una mica, segurament per ses melodies, bàsicament, perquè potser ses temàtiques també, hi ha temàtiques, i ho sabem, de cançons recuperades de fa 70, 80, 100, 120 anys, que es de considerar ja cançons tradicionals o populars, que sa temàtica realment la canviaríem directament, perquè s'ha d'anar a matar a qualcú perquè va ballar a sa plaça, és una mica...
0: És una mica
1: heavy, no? però per tant, no és per sa lletra en si, o sí que mos produeix una mica de curiositat.
0: Abans que passa, que està dient aquesta història tan dura, no?
1: Sí, jo crec que representa una actualitat en aquell moment, una història que segurament s'havia d'explicar, i ho van explicar. Per això, jo diria que aquesta manera de és noticiari una mica del que estava passant en la societat en aquell moment. Per això jo també hi és, o sigui, jo no és que ho hagi estudiat, però sí que me n'he assabentat. I això passa amb la música popular o folklòrica dels Estats Units a partir de l'esclavatge, a partir de que moltes persones de l'Àfrica són esclavitzades i se'ls enduen a Estats Units, i allà passa...
0: Les plantacions aquelles de cotó...
1: Però que, és a dir, de plantació a plantació sempre hi ha una persona, hi ha un trobador, un trobador que explica històries. Allà eren aquests i ho feien i s'acompanyaven allò d'una gerra de vidre molt grossa i feien renou i cantaven aquella història amb una melodia repetitiva que explica històries. No sé, que aquí tenim un glosat que també explica el mateix.
0: Allò que identificaves col·lectiu de persones que en aquell moment eren o bé esclaus o eren les que estaven subjugades en el poder, llavors això crea comunió, no? D'una forma diferent, com la nostra música tradicional, les nostres contrades es transmet, però el sentit no deixa de ser el mateix, no?
1: Sí.
0: Pertinença a una comunitat a través de ses cançons, de ses històries.
1: I passa a Europa, també. És a dir, ara tornarem a xerrar de música popular. La dama de Mallorca, la dama de París, la dama d'Aragó, la dama de Beirut.
0: Ens estem trobant la mateixa història amb diferents noms.
1: I encara n'hi ha una altra. La dama de... No sé si és de quina ciutat asiàtica, que hi ha una versió amb no sé quin idioma, és a dir, tu podries cercar i t'ho trobaria, on la melodia i la història és molt similar...
0: Són pràcticament les mateixes a la dama de Rú.
1: I estem xerrant de... Ni Marco Polo hi va arribar. Vull dir, clar...
0: Les històries viatgen.
1: Les històries viatgen. Són comunes i sí, creen comunitats.
0: Però clar, és cert que hi ha un moment de la història, a partir dels anys 40, 50, segurament, la irrupció de la transmissió de la cultura de masses, a través de la indústria discogràfica, la radiodifusió, fa que això agafi una dimensió nova, no?
1: Sí.
0: I, clar, les músiques que havien estat populars a través d'aquest boca-orea queden una mica amagades, no?, en favor d'aquests nous estils que arriben, no? Per tant, un dels reptes també és de fer que la música popular que s'havia transmès aquí també aprofiti tots aquests canals i vegi conjuntament d'aquesta història universal, que al final ho és.
1: Sí, jo, hi ha una cosa que també que és molt important, que és la industrialització de la societat, és a dir... sobretot ho veiem i està estudiat en els Estats Units, bàsicament. O sigui, aquestes persones racialitzades que canten històries que se'n diu blues, se'n diu gospel i se'n diu tots aquests estils. Hi ha un moment que això, la industrialització fa que les ciutats vagin creixent molt, i aquesta música a les ciutats es transforma.
0: Clar.
1: I es transforma d'una manera molt més
0: lliure.
1: Molt més lliure, més ràpida, més... Neixen estils nous, neixen instruments nous.
0: Més mesclada.
1: Més mesclat tot. I en el moment en què... crec que la música... compta, a més de la transmissió oral, amb aquests elements que deies tu, estem xerrant de la ràdio.
0: La ràdio és un element de difusió fonamental.
1: També direu que, per exemple, a Menorca, podem xerrar que fa els anys 80, els elements de transmissió eren ràdio, però només n'hi havia una. Hi havia la COPE, no n'hi havia cap més.
0: Ràdio Popular.
1: No n'hi havia cap més. I un dels elements importants eren els bars de copa, els bars musicals, que el que posaven era el que estava de moda. I posaven el que podien. És a dir, posaven el que podien, perquè no tenien tota la música. És a dir,
0: a l'abast.
1: Jo recordo, jo a mitjans dels 80 vaig fer feina a l'herba, posar música, i me'n recordo...
0: L'herba existeix encara?
1: No sé si deu tenir un altre nom. Però ja ha canviat. Sí, bueno, sí, els llenys, evidentment, ja no hi són. Però en aquella època, jo me'n recordo que estava estudiant a Barcelona, i en Joan va dir, has d'anar a Barcelona a mirar coses d'espit? Sí, té 50.000 pessetes i vés a comprar discos.
0: Música.
1: Jo em vaig anar al carrer de Tallers a comprar discos i vaig comprar, jo que sé que vaig comprar, me'n vaig endur 30 i pico de discos o 40 discos
0: per
1: i va ser la música que va sonar aquell estiu a l'herba. Es glofa i el mateix. Però no teníem gaire referents. Senzillament, bueno...
0: Allò que se sentia...
1: Sí, això molt. Vinga, va, mos l'enduïm. I potser hi havia un grup com... No sé, els Violent Femmes, que potser els havien vist que algú va veure un programa a la tele, que el donava un concert en directe, i va una cançó que va agradar molt i aquella cançó va enganxar.
0: I tal vegada no va passar més enllà en els anals de la història.
1: Ara tot això ha canviat tant, tant, perquè ni les ràdios són els qui canalitzen diguéssim, els gustos, per dir-ho de qualque manera. I
0: fa molt difícil saber què és que està canalitzant els gustos avui en dia.
1: No? Bueno, a vegades també en xerràvem abans, és a dir, les xarxes tenen aquesta funció, però no només la música en si, que també hi té molt a veure, crec, l'actitud...
0: El personatge que canta.
1: Jo podré fer un reggaeton i podré dir el que vulguis, però quan me vagin diran, aquest tio... No me'l crec. I això és una mica...
0: Quan xerraven de la revolució de la indústria discogràfica, clar, tot això té un element pop indiscutible. De fet, la mateixa paraula pop ve de popular, perquè allò que es pretenia era que fos una música coneguda. I, de fet, és probable que trobem aquests vincles entre la música pop, per exemple, dels Beatles i dels primers grups que fan el boom, no?, aquest de la indústria discogràfica, amb músiques que eren populars en el sentit etimològic del terme, pensa en el pop, en la música irlandesa, pensa en la música folk americana...
1: Bueno, fet,
0: tots aquests grups acaben bevent d'aquesta música.
1: Beatles i Rollins, que són els dos referents segurament en la història del rock, dels seus inicis fan versions de cançons de més... No diré populars o tradicionals, però sí que tenen...
0: Beuen de s'arrel.
1: Beuen de s'arrel, sí. Des blues directament.
0: És així.
1: Beuen, eh?
0: Es blues i rock.
1: I des folk, també.
0: Es blues i rock tenen un vincle, encara que els aconeguem ara com a estils diferents, tenen un vincle que hi és. No?
1: Bueno, de fet, el rock and roll és un estil. És un estil com va ser, es boogie, o va ser... li van dir rock and roll. És un estil de ritme en blues que li van dir rock and roll i el van agafar
0: I però a partir d'aquí va evolucionar blues, sola.
1: Tu agafes una estructura de blues i agafes una estructura de rock and roll i bàsicament se mateixa, el que una va a una velocitat se'l de la salta, més ràpida. Però l'estructura se mateixa...
0: Si m'ho mirant des d'un punt de vista musicològic, si em permet, els vincles...
1: I és una malaltia repetitiva. De fet, la música popular també té aquest tipus d'estructura, que és estrofa, falsa tornada, una mica, no?
0: Sí.
1: La música popular també hi és.
0: També hi és. No és aquesta estructura, és una altra, però clar, hi ha aquest mimetisme... amb la necessitat de crear també efectes repetitius que permeten que sigui més fàcil reproduir fer memòria de ser.
1: I nosaltres, jo sempre ho he dit que nosaltres tenim un blues aquí també, el tenim bastant clar. Un blues, quan dic blues vull dir una arrel on podem veure que s'ha esglosat.
0: S'aglosa.
1: No hi ha discussió cap de cap manera. És a dir, tot i que, a més, la glosa, a més, té aquest punt d'improvisació, que el blues també el tenia.
0: Inicialment, sí.
1: El té, vull dir que no...
0: Improvisació lletrística i musical. Després evoluciona amb la improvisació de la música, amb els solos, etc. Però tot damunt una estructura marcada, com podrien ser les porgueres respecte al glosat.
1: Correcte. Correcte.
0: A Menorca també van tenir, hi va haver un moment que es despertà d'aquesta curiositat de dir la cultura menorquina també necessita passar per aquest sedàs, no? I d'aquests nous llenguatges que siguin adaptats a la música menorquina. I ara has parlat del glosat, m'ha semblat interessant. Jo record molt bé, xerrant, ja t'ho diré, hi ha una cançó que es diu Demà en permís, que jo li endevin aquí un vincle molt directe amb la glosa.
1: Correcte.
0: Demà en permís per poder dir, la glosa, els glosadors demanaven permís per xerrar, i té aquesta estructura, que no és exactament de glosa, la cançó, però cerca la rima i cerca l'esperit aquest de la glosa.
1: És una... És a dir, jo crec que empre la... el punt de partida de la glosa, fins i tot les paraules, és a dir, allò de davant permís, per poder dir si vostè no hi està en contra.
0: Exacte, és una cosa com, és molt típica de glosa.
1: Molt de glosa, i després a partir d'aquí la deixes anar dues filosofades.
0: Exacte.
1: Que és de lo que...
0: Que la glosa també cercava aquesta filosofia de fons.
1: Jo crec que la glosa és més profunda del que m'ho sembla.
0: Sí, efectivament.
1: Tot i que...
0: Tira molt de l'anècdota també,
1: sí.
0: Però cerca transcendir l'anècdota.
1: Sí, i a més, i sorprendre el moment, que això és el que també té com a fort, no? El que se glosa. Sí, és demà per mi té aquest punt, a més fet descaradament damunt un aire molt de ritme en blues, és a dir, per tant, desmesclar dues músiques populars, en podríem dir, però ja t'ho diré, no només amb aquesta cançó, n'hi ha unes quantes tenen sempre el llenguatge, el títol dels discos, si fixeu, són
0: tots els títols dels discos són frases, exacte, són refranys,
1: la majoria dels dos o tres, la majoria són, bueno, el blau és fester, és una frase bastant claríssima,
0: molt ciutadallenca,
1: sí, i un ram de locura és d'aquella que diu s'any que eren tots ignorants, ai, sobre una somera embruixada va sortir la planada una colla de bergants que amb més de 40 cans la tenien enredada i li agafa un ram de locura.
0: I d'aquí surt el ram de locura.
1: D'aquí el ram de locura. Vull dir que la música popular sempre hi va tenir...
0: Sempre hi és.
1: Sí, sempre hi és, sempre és un referent. Jo crec que fins i tot ja t'ho he dit, al principi, més al principi, abans de partir de Menorca, hi ha hi havia qualque tema que era encara més, molt més arrelat.
0: Era més directe encara?
1: Sí. Molt... te diria que a l'hora d'instrumentar-lo segurament haurien tingut problemes amb la formació que teníem ja posteriorment, no? Segurament haurien tirat cap a... Més, segurament cap a un aire més subaire o més, o més traginada.
0: Sí.
1: Tot i que també... d'això també podrien xerrar de com vestir aquestes cançons, no? Aquesta cançó popular tradicional que dèiem, perquè clar, jo estraginada a lo millor és el primer que mos ve en el cap, però estraginada també utilitzen instruments moderns en aquell moment.
0: El sintetitzador no s'utilitzava per la música
1: no, ells, és un
0: popular.
1: Farfissa, em sembla que empren. De teclat no és un Hammond, és un Farfissa.
0: No,
1: bueno,
0: sé,
1: és un teclat, segur. És un teclat elèctric.
0: Crec que és un Hammond, Pep, tampoc Musuri de Dinturo, que va ser el primer.
1: Exacte.
0: Que va venir.
1: Però és aquest tipus de so que en aquella època...
0: Per aquesta música...
1: La psicodèlia, sots la psicodèlia.
0: Escoltar amb Joan Antria, psicodèlia pura.
1: Clar. I pots escoltar els d'Ors, quasi, allà enmig, no?
0: Molt bé. I en un moment donat, de la trajectòria teva, xerrant de música, que decideixes directament tirar per la música tradicional i fas el disc aquell que es diu Memòria, en què recopiles tota una sèrie de cançons que són tradicionals menorquines i desacomplexadament fas aquest disc.
1: Sí, és el moment també en què ja deixem de fer concerts, mos aturàvem el 2003. Jo ja feia un parell d'anys que estava cercant, em posava en contacte amb gent, record que en el seu moment em vaig posar en contacte amb en Bep Portella, ell em va redirigir en Manel Mascaró, ho dic bé?
0: Sí, Manel Mascaró.
1: I ells em van
0: Bernat Mascaró, professor d'antropologia de la Universitat de Barcelona, de Ciutadella, ell.
1: Amb ell.
0: Crec que també va estar en contacte amb la Natàlia Sans.
1: Evidentment, des em van dur cap a la Natàlia, la Natàlia ja feia uns anys que feia
0: una feina
1: de recopilació molt important, i la Natàlia va estar fent feina, em va dir, mira, això tenc, i va posar un taco, i no fos exigir, hi havia uns... O sigui, un taco de fols d'uns 20 centímetres d'alçada, quasi era. I diu, aquí remena i
0: aquí et trobaràs.
1: I et trobaràs, i havia, clar. I després, a poc a poc, vas cercant també amb altra... Cerques discografia de grups que jo, sobretot jo, recordo d'Estreginada i d'Estepep, sobretot. Estepep, que si ell era el seu moment, un Sant Joan van tenir molt d'èxit. Va ser una cosa... I coneixent també un en Beth Ferro, per una banda, però sobretot en Ortega, perquè qui era separada meva en aquell moment, la mare del meu fill, va fer feina en els mobles Ortega, que ell estava allà i ell em va passar una digitalitzada el disco, perquè aquell disco... Després el vaig trobar en una botiga.
0: Però és mal de trobar.
1: Per 3 euros.
0: Difícil de...
1: Per 3 euros.
0: Aquella foto d'ell seguts a la paret, aquella total, fantàstica. Aquell aquella
1: lloc, foto. És fabulós.
0: Aquella
1: foto és preciosa. I aquell disco té molta xitxa. Mm. Té molta xitxa.
0: Té molta música urbana, també, que és aquell estil de cançons que no és que lliguem tant a la música tradicional, que és més rural.
1: Però
0: té un encant.
1: Però, clar, té una Dolores que fa mal. Coses que després vas descobrint, no? La Dolores resulta que és popular a totes les Illes Balears. A tot, fins i tot a Formentera hi ha versions.
0: De la Dolores.
1: De la Dolores.
0: Dolores.
1: Però després, altres coses que també vaig... Clar, vaig cercant, la Natàlia Vidal, si podries anar a cercar aquí i cercar allà. El primer que vaig fer va ser posar-me en contacte amb la Badia de Montserrat, amb les edicions de Badia de Montserrat, que hi ha, sabeu que hi ha dos toms de o sigui, allà hi ha
0: la cançoner de Catalunya, que vam fer una feina de que vam fer una visita, dues visites.
1: Hi ha dues visites.
0: A Fornells i a...
1: No. Hi ha Ciutadella, Sant Lluís, Sant Climent... Hi ha fotos. Això és espectacular. Això ho heu d'aconseguir. Jo els vaig comprar perquè realment... I allà hi ha... diguéssim que hi ha una feina... com ho diria?
0: Recopilació.
1: Totalment, a més, datada, i és a dir, està registrat, es fan fer gravacions amb cilindre de cera, el que passa que es van perdre. Penseu que tot aquest cançoner popular de Catalunya, en la Guerra Civil, es va traslladar a Suïssa, perquè tenien poca...
0: Per se'l va guardar.
1: I allà es van perdre moltes d'aquestes gravacions. Però... hi ha tota la documentació feta a mà, i en aquests volums hi ha les partitures escrites a mà,
0: la transcripció.
1: Tal dia, tal persona me va cantar aquesta cançó amb aquesta tonalitat. Després hi ha la mateixa cançó amb una altra tonalitat, perquè està un to més avall, perquè la canta més avall, però me la va cantar amb aquesta variant. I hi ha, per exemple... a la ciutat de Nàpols, que també o a la presó de Nàpols...
0: Que tenim 50.000 versions, perquè també hi ha la presó de Lleida...
1: Però la d'aquí, la de Menorca, la que hi ha recopilada en aquest so, la melodia fa una petita variant...
0: Respecte a la que coneixem
1: de Namaria del Marbona, per exemple, o d'Eivissa. Clar, són coses que són superinteressants, però quan t'hi fots allà dius, uau, i ara aquí cap on anem? Sí, què farem, no? I, però realment, per sort, hi ha aquestes feines de recerca que es van fer, són missions de recerca que es van fer fa un segle, perquè la primera devia ser el 1927.
0: Crec que és 27.
1: Por ahí, si tenim a punt de fer segle. Hi ha fotos, hi ha qualque foto que és bastant autèntica, és a dir... Veus la família o veus gent ballant d'algun terrat a Ferreries. No hi ha ni una antena, no hi ha res. Vull dir, és aquestes coses... Bé, que a Ferreries no n'hi ha d'antenes, ho sabeu, també, no?
0: No,
1: perquè a Ferreries està... Tot i està molt amunt, està enclotada, i hi ha una antena d'alt, Santa Àgata, que sí que dona
0: connexió. Dona senyal a tothom.
1: Sí, però bueno, és curiós. Realment, aquests dos volums són molt interessants, i després, evidentment, aquesta recerca es va fer també a Mallorca, es va fer a Eivissa, es va fer a Formentera, surt, i tot Catalunya, evidentment. I hi ha fins i tot cançons que a Menorca són, o es cantaven, que també es canten a, jo què sé, a Caldes de Malavella. o a Tarragona. Això és segurió de casa.
0: El disc s'obre amb una cançó que en realitat són dues. Estem parlant de Ses Aldotetes i Sa Jove de Sant Lluís, que són dues cançons diferents. I clar, també vas fer una espècie de recerca, no?
1: Sí, de fet, Ses Aldotetes, la seva versió és de cançoner popular de Sa Badia de Montserrat, i Sa Jove de Sant Lluís és basada en la versió d'Estepe, que va semblar que era molt interessant fer una mescla així.
0: Una mescla així i amb el segell propi, que sona així.

0: Ses alutetes, quan tiren fadrines que cerquen joves.
1: Però això ha de ser... Bueno, era... És a dir, ara en xerràvem, no?, que fora de micro, que segurament políticament és totalment incorrecte.
0: Clar.
1: Ses alutetes i ses joves de Sant Lluís.
0: I ses joves de Sant Lluís. Bé, tot evoluciona en el moment que es feia aquesta cançó. Cercam una manera d'actualitzar ses lletres i avui en dia s'està plantejant que estan dient ses lletres, no?, perquè arriben fins on arriben i com us interpel·len, no? I com ses violències també formen part de...
1: Sí.
0: De sa... Bueno, jo, que també és bo.
1: També, sí, no, i tant que sí, faltaria més. I també crec que segurament sa burla que es feia en sa cançó popular, que n'hi ha molta, diguéssim, de situacions i de... sempre et cert que... està més avançada a que sigui burla damunt una dona
0: que damunt un home. Sí.
1: I damunt un estatus o una persona amb un estatus social determinat i no damunt un altre.
0: També.
1: Perquè damunt el senyor...
0: difícilment bueno, se'n fa burla.
1: N'hi ha calcura,
0: bueno,
1: també.
0: Clar. Sí, perquè sa part, és a dir, tot allò que és subversiu forma part del món popular. Per tant, parlar de capellans i de senyors en to de burla, de tant en tant apareix. Els glosadors en sabien molt de sa, sa glosa.
1: My father. Per exemple, vull dir, aquest en el seu moment segurament, si ho haguessin entès els qui ho havien d'entendre, s'haurien penjat de tot.
0: Sí,
1: directament.
0: Sí.
1: Clar, el que vull dir és que també hi és tot una mica, però sí que és cert que hi ha una tendència històricament a riure-se'n de més de ses dones que no dels homes, això és cert, i també dels més que econòmicament són més pobres, podem dir, o sigui,
0: més desafavorits.
1: Pobre, més desafavorits que no els que estan d'alt. Els de dalt és difícil, perquè, a més, si tenen reies, te podrien enganyar.
0: No, clar, segons
1: Sot
0: com,
1: cert.
0: Vida d'alerta.
1: Clar, jo fer una revisió de ses al·lutats i ser jove a Sant Lluís en plan políticament correcte, no sé què podria dir.
0: Podria dir altres coses, ho hauríem de cercar.
1: Es dir guanyigunyigunyà, segurament ja no podria... O sí,
0: i reinterpreta-lo, donant-li un altre significat.
1: Bueno, segurament sí que ho faríem un altre. De fet, jo perdona, com que... també he fet discos infantils, com es, jo sé, una cançó, volumen 1, 2, 3 i 4, allà ens van trobar amb qualque... De sort que jo en els mestres, perquè ho feien conjuntament amb els professors, de revisar qualque...
0: Clar, qualque cosa diu d'alerta, perquè aquí estan xerrant amb el Lots, no?
1: La lluna a la pruna.
0: I aquest discurs
1: la pruna,
0: sempre
1: i sempre hi havia... Però... Son pare li pega davant dels vecins. I clar, és com, hòstia... Perdó, vull dir... hem d'anar una mica al tanto, i això ho vam ajustar una mica.
0: Minimitzar.
1: Que... Sobretot, s'ha de pensar, crec que... sobretot quan se xerran d'infants, no? Que la música popular amb els infants també me'n passava molt, ara avui en dia sí que s'ha de poder... Aquí crec que sí que s'ha de
0: bastant
1: insistent en revisar segons quins tipus de missatges, que en la música pop o popular avui en dia no es revisen, i és el que hi ha una majoria de queixa, perquè diguéssim que una mica es consumidor de música pop actual, la música moderna, ja no és aquell de 17 i de 18 anys que de fa 30 i 40 anys, sinó que en té 12, 11 i 10. Ja. I això s'ha d'anar al
0: tant. És així, sí, perquè el consum, com deia, com que ha canviat tant, també ha canviat en tema d'edats.
1: Tal qual.
0: Anem a escoltar altres propostes. Abans parlaven de la música, com la música irlandesa i aquest folk britànic de rel anglosaxona va trastocar, diguem, tot el món de la música pop. Aquí també tenim el cas de l'Ensemble, un grup que banderava en Carlos Mangado, que també va tirar d'aquest tipus de folk per donar-li un aire completament diferent a les músiques menorquines. Anem a escoltar aquest Cançonetes del disc Ara et sorda, se'n sembla, per escoltar com també hi ha aquesta influència.
1: Crec que gravat a casa.
0: Gravat a casa, a
1: crec
0: que teva.
1: Sí, més editat per a Aumont. O sigui.
0: Podria ser. Sé que hi ha una col·laboració teva d'un guitarró.
1: Per tant, segur que van gravar l'estudi.
0: Molt bé.

0: escoltat aquestes cançonetes, es diu així, perquè són cançonetes infantils, la majoria, tot i que, com ara assenyalàvem, el missatge, molts dels missatges de les cançons infantils
1: Rolo,
0: tenen
1: Rolo,
0: darrere...
1: Rolo, Sant Miquel és bastant canalla, no ho hem de dir.
0: I totes amb aquest de deixem, no?, de la música celta, irlandesa, que hi és, de fons, en aquesta formació.
1: Sí, jo crec que la música popular... La tonada de la música popular, en aquest cas menorquina, segurament que té connexions amb moltíssims d'altres músiques populars. Mm-hmm. Entre elles, la música que fan dangos i jotes més... Podríem dir que amb el flamenc hi té bastant a veure.
0: Sí, sobretot des d'un punt de vista harmònic hi ha uns lligams evidents.
1: Però també ho veus amb el que dèiem, no? Que segurament amb música irlandesa també deu tenir els seus lligams. De qualque manera, bé que en van tenir d'inglès durant 100 anys aquí, com a mínim. Vull dir, per tant... Algo devia quedar.
0: Qualque cosa devia quedar, segur.
1: Jo diria que sí.
0: Tot i que l'àmbit de la música és difícil, rascar i trobar aquest origen, aquest vincle britànic.
1: Perquè difícilment en aquell moment, sobretot la música popular, estava, hi havia res escrit, molt complicat. De fet, fins i tot si fos fixau, és com traginada, per exemple, que feien un camp, feina de camp, és a dir, de recerca, o Marquès del Branca, en Francesc del Branca, vull dir, perdó, Marquès, en Francesc del Branca, sí que perquè ell tenia va tenir la feina que tenia, que rebia gent del camp i els cantau una mica, pam, els escrivia.
0: Ja que m'he vingut a curar.
1: Però si no, tot això es perd. Ara dia d'avui és molt difícil. Jo sempre he pensat que hi ha un moment en què la música mai és pura, de per si, sempre et seràs de qui te la transmet. Encara que sigui...
0: Els folkloristes mateix tenen un viatge ideològic, de quines trien, quines no...
1: A dia d'avui és molt difícil trobar algú totalment autèntic de fa... Quan dic autèntic, de fa 50 anys, o 60 anys.
0: Abans parlaven de l'humor i ara escoltarem dues propostes de grups que utilitzaven aquesta versió més moderna de rock per fer versions de músiques tradicionals, també en part basades en l'humor i la mescla desacomplexada d'estils o d'influències que havíem pogut trobar. El primer és d'Alcera, no? Un grup que a més va funcionar fa uns quants anys i tocaven cada estiu. Després, a poc a poc es van anar deixant anar de tant en tant per Sant Miquel, que ja sabeu que és mitjorn, cada 5 anys celebren Sant Miquel i s'ajunten ells per sonar, però no és bé que cadascú tirat també per la seva banda. Mm-hmm. Però s'ha de dir que el projecte és molt divertit del Cera. Tenim clàssics com en Tuamala, present, col·laborador d'aquesta ràdio, més que conegut, i que fan aquestes feien aquestes coses. Tenen un disc que es diu On ets Bena, i tiren d'aquest humor, i fan versions de segurament una de les cançons més versionades, que és L'amo de Son Carabassa, que qui més qui manco l'ha feta, tu també l'has feta.
1: Crec que sí.
0: I la feien d'aquesta manera.

0: Molt bé, escoltaven també les cunyetes de per darrere, perquè aquest grup s'estilava de fer això. La tria de l'Amo de Son Carabassa, a més, dona molt de joc, i no mos hi estendrem, però es fan d'Angu de Torralba, que és originalment per la cançó, el nom Pasqual es coneix aquesta cançó. Quan la va popularitzar Traginada, ja li va posar el nom de l'Amo de Son Carabassa, i té afegida aquesta malaguenya, que és el Nai Nai Nai, vull dir que així com la coneixem ja és una mescla, de la Fandango Torralba
1: i aquí en Santana.
0: I aquí en Santana i Jambo. Vull dir que bevien, dels diferents elements que es troben. Li donen el toc moro aquest, Carlos Santana és la broma de Jingo.
1: Segurament. Al final, jo crec que sempre hi haurà, i n'hi ha d'haver, és important que n'hi hagi, revisions constants d'aquest coneixement que hi ha, que s'ha anat recopilant els darrers 100 anys, o més recentment, però sí que hi ha coses molt interessants dins el cançoner popular de Menorca, que sempre pots tenir un punt de... o bé, cosa ja feta, o fins i tot amb aquella melodia que penses que de sobte pots anar fent cançonetes, però les cançonetes, evidentment, sempre s'han anat fent i es aniran fent.
0: Clar, hi ha tants exemples, a més, de cançonetes que trobem melodies d'una manera d'una altra banda, que no tenen res a veure, però perquè la melodia ha sonat. El Senyor de Montonruc és una melodia que a finals del XIX no existia i a principis del XX era ja superpopular. Sabem que és una melodia que no sabem d'on surt, però que la trobem a altres bandes, però, per motiu que sigui, és una melodia que va fer gràcia i va caure en gràcia. El Senyor de Montonruc és gairebé himne oficiós, no?, de Menorca.
1: Sí, sí, i que també, mira, per cert, ara contaré una anècdota en pandèmia, fa 6 anys, aproximadament ara hi estàvem encara.
0: Sí, sí.
1: Si us no recordeu, que es va muntar un festival que es deia Tots a Cateu.
0: Sí, jo hi vaig sonar també en aquest.
1: Pues una de les participacions, en un dels dies que vam fer, va ser en Marco Mezquida des de Barcelona fent va començar amb un Senyor de Montonruc i va acabar no sé on, però sí, vull dir que la cançó popular també té aquesta
0: aquest component
1: que es pot arribar, es pot fer de moltíssimes maneres.
0: Un altre grup que també agafa aquest filó de l'humor i també agafant coses que li semblen que pot agafar per fer estoquet, són els Sonadors de Son Camaró, del qual jo també un servidor participava, i agafàvem cançons, per exemple aquest cas, que és el Moix del Sa Teulada, cançons infantils, i les transformava en un altre ritme, i al principi mos va fer gràcia fer un toc de lueta Pink Floyd, i després partim amb el Moix del Sa Teulada.
1: Molt bé.

0: Bueno, hem vist aquesta similitud, no?, de tirades humor i de, bueno, de formes desacomplexades. En aquest cas, potser amb instruments més acústics, no?, com el llaüt.
1: Bueno, i l'atenció també és el recurs aquest de l'absurd una mica que un moix dalt d'una taulada amb una sobrassada, vamos.
0: I amb el botifarró.
1: Sí, bueno, és com veure una vaca que vola, no?, una mica.
0: Hi ha una part de la música tradicional que tira d'aquests absurds,
1: sí,
0: que és molt divertit.
1: Sí,
0: surrealisme.
1: I amb el cas que deies tu, que musicalment l'instrumentació, tot i ser més acústica, també no deixa de ser... té una part més... no te diria rockera, perquè... Mm. Però amb aquesta bateria
0: sí,
1: cap baix
0: tiren molt cap allà, però es fa divertit escoltar The Wall amb un llaüt,
1: sí,
0: no?
1: Clar, i tant. De fet, no deixa de ser música ja popular,
0: sí.
1: Que,
0: sí,
1: universal una mica. Sí, perquè van xerrar de popular i podien xerrar també d'universal, sense cap mirament.
0: Molt bé, i nosaltres acabem ja cap al final, anem a escoltar la darrera proposta i fem un petit viatge cap al món del metal, que també ha deixat propostes molt interessants, així com a gènere en general, a Menorca, i que veiem una figura, aquest Sadanarà en Pino, que és un personatge que ha anat, ha vingut, però sempre ha estat vinculat a aquesta música, i tenia fa molts anys un grup que es deia Males Artes, i que ja té va fer una provatura d'agafar una música que tampoc no és específicament tradicional, que s'escolta el vent, és una cançó d'en Tòfol Mus, però que ja ha esdevingut, forma part del repertori popular i versionat amb aquesta versió heavy metal. I el mateix Aran Pino fa ben poquet ha iniciat una aventura amb un altre grup també de heavy metal que es diu Drac Negre, i que ha optat per agafar exactament la mateixa cançó, amb una similitud, que és que en els moments de Males Artes el va fer en col·laboració amb Joana Pons, i amb el grup Drac Negre ara, fa ben poc, ho ha fet tirant des de col·laboració d'Anna Maria Camps, les dues grans veus potents a Menorca, que donen aquest toc així tràgic, no?, que es met a la vegada, sembla que demana, i que la cançó, també molt ben triada, demana, que està molt dia i escolta el vent, sembla que es fustiga damunt, i quan sigui fora de Menorca te recordaré i tu recordem a jo escoltant-te el vent. Escoltem aquesta proposta. Drac Negre.

0: Molt bé. I què s'ha estat darrere de les aportacions?
1: Déu-n'hi-do.
0: Avui m'han anat contents, hem xerrat molt.
1: Sí.
0: Està interessant.
1: Ara m'agradaria... dues coses. Primera, Anna, supos que a Tanta Fulmos li has dedicat uns quants programes ja, i si no...
0: Ha vingut, un dels capítols ha vingut.
1: Fantàstic, perquè crec que és un dels grandíssims valors que tenim aquí.
0: Estic molt d'acord, estic molt d'acord.
1: Cançó marinera i popular.
0: Es van dedicar a la música marinera.
1: I després jo, el que m'agradaria és animar a qui sigui, a qui vulgui fer música, a qui faci música, a revisar aquest repertori que tenim, aquest gran repertori. Hi ha un molt bon exemple, i ara me diràs, ostres, això, vols dir? I és curiós, Eivissa... Mm-hmm. És una illa que té una cultura popular molt arrelada, molt rica, mm-hmm. tot i tenir una invasió cultural bastant important. És a dir, mm-hmm. és una illa que, si vas allà, costa reconèixer la gent
0: d'Eivissa.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Però va tenir en el seu moment, com a Zuc, que realment que va marcar camí a la resta de les mm-hmm. illes Balears a seguir amb aquesta recerca, mm-hmm. però que fa uns anys va tenir una revisió també molt important, mm-hmm. que és amb els ressonadors, el projecte de ressonadors.
0: Projecte MUT, d'alguna manera.
1: Sí, però ressonadors mm-hmm. és un projecte que de tant en tant va tornant a aparèixer mm-hmm. i fan un concert i reuneixen 8.000 persones mm-hmm. a un concert i dius mm-hmm. d'on surten tota aquesta gent mm-hmm. que canta les cançons de tota la vida mm-hmm. amb les versions que van fer. Mm-hmm. Jo vaig tenir la sort de poder-hi participar en un dels projectes, però fan des de... anaren a Sant Miquel, mm-hmm.
0: La presó de Nàpols...
1: Jo tinc una enamorada... Mm-hmm. O sigui, tota una sèrie de cançons que són populars a Eivissa que... El que vull dir és que a vegades no és tant el que volem fer, sinó com ho volem fer. Mm-hmm. I és com és important per poder connectar altra vegada a la gent, en el públic en general, amb
0: aquestes cançons.
1: Amb la arrel, mm-hmm. que al final no deixa de ser curiós que un projecte com Ressonadors ha recopilat altra vegada amb unes versions més rockeres i més
0: i ha connectat amb les generacions joves.
1: I les generacions joves segurament han fet que tornin a anar a UC a cercar el que hi havia en el seu moment i per tant és una manera, jo una mica crec que em vas dir memòria una mica va ser també
0: aquesta
1: intenció era, mira, no sé és allò de si Mahoma no va a la muntanya vagi Mahoma, vull dir que una mica és aquesta i jo recordo una anècdota de record dels primers concerts que van fer des memòria Aló era la baixada de Vinixa de l'ermita
0: una setmana abans de Sant Llorenç
1: i vam tocar a la plaça allà on hi ha
0: la conxa aquella
1: allà on hi ha el centre cultural
0: el centre cultural, la plaça
1: divina, la plaça allà. I era curiós com la banda del centre cultural estava amb tota la gent gran que cantava les cançons en les versions de memòria, però a la dreta que endavant encara hi havia tota la gent jove que també es decantava i era com totes com les generacions amb tanta diferència d'edat perquè cantaven
0: aquelles cançons
1: i per tant una mica jo convido la gent que ho faci
0: amb que
1: i sí, insistir i a més amb l'estil amb els estils de música
0: que cadascú considera oportun
1: sí, sobretot de música actual, perquè no? Perquè sí.
0: Molt bé. Cris, ha estat un gust tenir-te aquí.
1: Merci per convidar-me. Jo també és un plaer poder venir a xerrar de coses que m'interessen i que m'agraden.
0: Beníssim. Moltes gràcies a tothom.

0: Sistema al consumaș.
1: Rodes meu planeta diminut per l'univers amb una sola planta que l'habita. Per ella és per sa única que escric cada vers i lluita una història.

0: Bones! Açò és Saltraveu de sa Glosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el cinquè capítol. Començarem fent sobre taula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb el convidat d'avui, en Pele, sonador i glosador actual, en qui mos aproximarem en esglosat menorquí aprofundint en la construcció dels discursos i l'humor que es dona actualment en aquest art. Seguirem fent memòria amb la col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim Glosam, Nedu es prepara el necessari per anar al primer glosat de la setena temporada de Sa Bodega Victòria per tal d'esbrinar què hi passa un diumenge de fosquet. I no podíem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim?
2: Saltraveu de sa Glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Bon dia a tothom i benvinguts a Relats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins aquest món de la música popular i d'arrel, amb diferents perspectives, sempre. I ho fem des de l'estima, des del coneixement i de l'escolta comentada de cançons. Amb una post i un banc. Avui venim a xerrar específicament de música urbana. I per parlar-ne, mos acompanya una persona entesa en cultura popular que de ben segur que mos explicarà moltes coses. És en Josep Portella. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com. A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i en hivern, cideretes de bon pastor. Les cideretes de bon pastor és un petit arbust punxós, elegant i molt mediterrani. El trobam en els usinars, però també a prop de la costa, en els civinars. Si vos dic que les seves fues són molt males de veure, tal vegada vos sorprendreu. Però amb l'evolució s'han anat modificant i són molt petites. El que mos sembla que són les fues, en realitat és el tronxo que ha acabat agafant aquesta forma. Els tronxos surten d'una estructura subterrània que anomenem rizoma. Aquest rizoma treu cada any nous brots, que recorden un poc en els espàrrecs. De fet, les esparregueres pertanyen a la mateixa família de plantes. De les falses fues, anomenades cladodis, surten en hivern uns petits fruits de color vermell que recorden una cidereta. D'aquí el seu nom. Es tracta d'un arbust molt conegut, ja que se solia emprar per decorar els betlems per Nadal. Avui en dia encara hi ha gent que ho fa. D'aquí el seu altre nom, cideretes de betlem. Aquesta espècie es troba protegida i la seva recol·lecció està regulada. El millor que podem fer és no agafar-ne. Una bona alternativa és sembrar-la en el nostre jardí. Allà hi ha vivers de plantes autòctones que solen tenir planter. Hem de tenir en compte una altra curiositat d'aquesta planta. Cada exemplar sol fer només una casta de flor. O sigui, que un individu femella podrà fer fruit, amb prou de mascle no. Per tant, si n'hem de sembrar, millor tenir-ne uns quants i així és més probable que qualcun mos doni cideretes. Per cert, els seus fruits són tòxics. Alerta idò, que només tenen finalitats ornamentals. Bé, això és tot per avui. Que vagi bé i fins a pròxima.

0: Bueno, a vegades no és decidir un moment, és que senzillament et veus a proposta i no dius que no. Uh-huh. I després, quan hi ets a dins, a partir de posar coses en comú i aconseguir, sobretot, coses en comú i el feedback que reps dels diferents públics, ja sigui un escoltant de música clàssica com un assistent a un poetry, com un aprenent de glosador, no?
1: Exacte.
0: Quan veus que les coses et surten, allò és el que et dona energia per a dir, no, estic bé aquí on estic i estem fent una bona feina. I m'agrada això que faig, el manco, durant una temporada, evidentment, no? Però ja et dic, no és una decisió pròpia de dir, vinga, va, a partir del 2012 vaig a Joventuts Musicals de Mo i tal. No. Jo crec que...
1: Les coses arriben, no?
0: Sí, sí, t'hi llences i després et deixes emportar una miqueta pel ritme.
1: Sí, perquè no ho hem dit, també havies estat a les Joventuts Musicals de Mo.
0: Sí, exacte.
1: Exacte. Entre tantes coses, no? Vas rebre el Premi Illa de Menorca el 2010 i d'alguna manera en aquell moment bueno, supos que empesa també per na Margarita Ballester i per en Pere Gomila, sí. Vas agafar sa confiança per engegar, no només escriure per tu, perquè si no tinc mal entès tu ja escrivies des de ben petita,
0: sí,
1: sinó per també compartir-ho, no?
0: Exacte, és aquella... Bueno, realment, en Pere Gomila i na Margarita van ser i segueixen sent els meus referents, no? És a dir, no hi ha decisió de vers que quasi gairebé no passi per ells, no? Saps? Aquella cosa que necessites algú que realment doni opinió. Sí, sempre hi ha com a dos o tres lectors, no? I això crec que ho fa molta gent.
2: Sí, no sempre els esborranys.
0: Exacte, els esborranys. I a més a més s'admeten crítiques, bones o dolentes.
2: Te fan d'editors.
0: Sí, me fan de prelectors o... Sí, exacte. Llavors, sí, el 2010, a partir d'un curs d'escriptura que organitzava el Consell Insular, decideix canviar un original en el premi i el guany.
3: Gaby Misilevicius i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta el sencer a radiofarmenorca.com.

Biblioteca Freak, capítol 66. Ni fet aposta perquè mos endinsam en el terror sobrenatural gòtic amb una joia desconeguda, amb el manuscrit trobat a Saragossa de Jan Potocki. Una obra que és una nina russa, una història dins d'una història dins d'una història. Un laberint digne d'un minotaure, a cada raconada del qual, exquisidament construïda, trobarem assassinats, encantaments, aparicions fantasmagòriques que un poc sí que mos regiraran, fins trobar la sortida, o no. Descobreix com és i moltes coses més escoltant el capítol sencer en el web radiofarmenorca.com.

derrota. S'ha perdut sobirania despoble, una esquerra dividida, fracturada, una terra amb poques ganes de revolta, una dreta forta,

moment el tassó se'n vagi a la merda. No hi quedin boscos, pantans o platges verges, quan llibertat sigui lliure competència. Ja serà massa tard per sa desobediència, si en realitat són de sa mateixa trinxa.

0: una gran derrota. S'ha perdut sobirania del poble, una esquerra dividida, fracturada, una terra amb poques ganes de revolta.
1: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

seguit, una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Jané Ferrero, interpretada per Rodo Jané i amb les cançons originals de Leon Manso, un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.

dos plecs, tres plecs. Un plec, dos plecs, tres plecs. El vestit te'n fa campanes.

0: displays.
1: Un plat, dos plats, tres plats. El sopar és a la gelera.

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: La història de la humanitat és la història de la veu humana narrant històries. Benvinguts, benvingudes, mariners, marineres. Seguim la travessa per la mà de contes des de Ràdio Far Menorca. Us saluda en Andrea Ollamburu. Començàvem amb una cita d'Anna Megan Cox Gordon, una especialista en el món de la literatura infantil, crítica de llibres i també coneguda per fer ressenyes de llibres infantils. Jo l'he conegut a través de la meva amiga i narradora Raquel de Manuel, a qui segur que també coneixeu, que em va regalar el coneixement d'un llibre que es diu La màgia de llegir en veu alta, de l'editorial Urano. Un llibre que, com podeu imaginar pel títol, xerra dels beneficis intel·lectuals i emocionals de la narrativa oral, tant en fiets com en adults. Llegiu en veu alta? Teniu costum? Jo tinc la sensació que és una cosa que s'ha anat perdent amb el temps, que cada cop hi ha menys espais per llegir en veu alta. Diré que fa res que he començat el llibre, però ja en les primeres 30 pàgines trobes diversos arguments a favor dels beneficis de llegir en veu alta i de com aquesta estimulació ens ajuda en el desenvolupament del llenguatge, en el consol, en l'atenció mútua i en el fet de compartir narracions agradables. L'autora també diu que de la lectura en veu alta sorgeixen poderoses qualitats de transcendir i transformar allò quotidià en quelcom sublim. I això és màgic. Imagineu-vos ara un espai, el que vulgueu. Pot ser una habitació, la platja que més us agradi, una aula d'escola, o potser un banc d'un parc, un pareo estirat al camp, un sofà. I ara li poseu una llum. Hora baixa, matí, llum d'hivern, llum d'estiu, una làmpara càlida, llar de foc. I ara, una companyia. Un avi, un grup d'amics, una mare, els fills, un pare, sàvia, alumnes, una parella, una amiga. Algú pren la iniciativa i comença a llegir en veu alta. Es fa el silenci. Hi haurà qui tanqui els ulls o qui tingui la mirada perduda i el cor escoltant. Altres miraran a la persona que llegeix fixament i probablement tots, grans i petits, estaran imaginant allò que s'està llegint. El so de la veu s'escolta i cada paraula s'escolta un moment i després desapareix, deixant, però, quelcom a l'atmosfera, en la imaginació, en la memòria de qui escolta. Quan qualcú a qui tenim apreci, estima i admirem, quan una persona així ens llegeix, baixem la guàrdia. Existim plegats en un moment càlid i amorós. I en el dia a dia no és fàcil. Vivim en un món ple de pantalles, d'estímuls immediats, ràpids, fàcils, que estan a un toc de dit. El contingut que consumim està preparat i pensat en càpsules de 8 segons, que és el que diuen els experts que necessitem per saber si el contingut ens interessa o no. Hi ha sèries, pel·lícules, dibuixos, reels, xarxes socials, tot tipus de plataformes on trobem tot tipus de material, d'informació, d'imatges, de productes que en definitiva també ens conten històries. Però quines històries ens expliquen? Com ho fan? Per què ens absorbeixen tant? No ho sé, podríem xerrar hores. El que sí sé és que les pantalles ens distreuen. I tot i que hi ha contingut boníssim, també hi ha molt que simplement està dissenyat per existir i entretenir, i no per exigir-nos mentalment res. No cal imaginar, perquè ja tot mos ve donat per la imatge. En canvi, un relat evoca. Ens evoca imatges que probablement cada persona que escolti dibuixarà d'una manera diferent. Ens demana entrar en el món de la imaginació, de l'escolta, de mirar amb altres sentits i de cocrear un moment plegats. I si pensem en els més petits, l'estimulació és molta a nivell cognitiu, de llenguatge, d'entendre que hi ha moltes opcions, mons, situacions de tot tipus. Però bueno, ho deixem aquí perquè comencem a entrar en el món dels estudis i estadístiques i tampoc cal. Simplement convidar-vos a llegir en veu alta, a que us llegeixin. No importa l'edat, el moment, el text, experimenteu l'elixir de la lectura en veu alta i simplement confieu en la màgia d'aquest. I avui, justament, us vull compartir un conte que una gran amiga de Medellín em va regalar, però és que, a més, me'l va llegir en veu alta. Estàvem les dues a casa seva i mentre fèiem el cafè després de dinar, em va mostrar els llibres que té a la seva petita biblioteca casera. I va agafar aquest, el va obrir i sense dir-me res me'l va començar a llegir. Inclús el va fer bastant interactiu. I us estic xerrant que això va succeir fa 3 mesos. Vull dir que al final els contes i els moments al voltant del conte no tenen edat ni planificació. Va, marineres, mariners, desconnecteu el món, obriu el cor i ses orees, que aquest conte ja està aquí. Quan neix un monstre, poden succeir 2 coses. Que sigui un monstre que habita en els boscos llunyans o que sigui un monstre que viu a sota del teu llit. Si és un monstre que habita en els boscos llunyans, aleshores ja està. Però si és un monstre que viu sota el teu llit, poden passar 2 coses. Una, que et mengi o que us fagueu amics i te l'enduguis a l'escola. Si et menja, llavors ja està. Però si te l'endús a l'escola, poden succeir 2 coses. Que s'assegui tranquil·lament, faci els deures i sigui el primer monstre que juga a l'equip de bàsquet de l'escola, o que es mengi el director. Si s'asseu tranquil·lament, llavors ja està. Però si es menja el director, poden succeir 2 coses. Que grunyeixi dient nyam, nyam, nyam i vagi el bugui-bugui, o que demani perdó i se'n vagi atrevessant la paret. Si balla el bugui-bugui, llavors ja està. Però si se'n va, poden succeir 2 coses. Que s'assegui en el parc i es rasqui el cap, o que respiri fons i camini cap als boscos llunyans. Si s'asseu al parc, llavors ja està. Però si s'encamina cap als boscos llunyans, poden succeir 2 coses. Que pel camí trobi un hotel dels caps i decideixi dormir en ell, o que rodegi l'hotel i a la part de darrere trobi un paraigua trencat i decideixi dormir a sota. Si dorm en un hotel dels caps, llavors ja està. Però si dorm a sota el paraigües, poden succeir 2 coses. Que una de les al·lotes que fan feina a la cuina surti i li tiri per sobre tota la resta de crema de verdures, o que l'al·lota el vegi i s'aturi. Si ella li tira tota la crema de verdures, aleshores ja està. Però si l'al·lota es deté, poden succeir 2 coses. Que el monstre li doni un susto de vida i ella foti el camp i corri cridant socor, socor, o que el monstre li regali una rosa i s'enamorin. Si l'al·lota fot el camp cridant socors, llavors ja està. Però si s'enamoren, poden succeir 2 coses. Que ella li faci un petó i el monstre es transformi en un atractiu jove, o que sigui el monstre qui faci un petó a l'al·lota i es transformi ella en un monstre. Si el monstre es transforma en un atractiu jove, llavors ja està. Però si l'al·lota es transforma en un monstre, poden succeir 2 coses. Que el monstre digui «Ara és molt lletja!» O que el monstre digui «Mira, jo sóc un monstre i tu ets un monstre. Casem-nos!» Si el monstre diu aleshores ja està. Però si el monstre diu «casem-nos», poden succeir 2 coses. Que visquin feliços el resta dels seus dies i tinguin bebitos monstruitos, o que es mengin l'un a l'altre. Si es mengen l'un a l'altre, llavors ja està. Però si tenen un bebè monstruito, poden succeir 2 coses. Que sigui un monstre que habita en els boscos llunyans, o que sigui un monstre que viu a sota del teu llit. Quan neix un monstre, Sian Taylor.

0: Rondalles i llegendes de Menorca. Es vedell d'or. Fa molts i molts anys, abans de la reconquesta de Menorca, a Silla hi vivia un antic poble musulmà. Encara en queden coses d'aquella gent que va viure aquí durant tants anys. Els noms dels llocs, restes arqueològiques i també, com diu la llegenda, un tresor amagat dalt d'una muntanya. Les històries antigues conten que dalt la muntanya de Santa Àgueda hi havia un temple dedicat a en el vedell d'or, una figura molt important per als antics menorquins. Quan el rei Alfons III va conquerir Menorca, la gent que hi vivia va haver de partir. Abans, però, van amagar el vedell d'or i li van fer un encanteri perquè estigués sempre protegit. Només ells, o els seus fills, o nets, o besnets, el podrien recuperar, si mai tornaven. Van passar uns quants anys, i a Berbèria, al nord d'Àfrica, a l'altra banda de la mà, hi havia un esclau. Un jove cristià menorquí que havia estat capturat a Menorca. Allà va fer amistat amb un home musulmà, descendent dels antics menorquins que havien amagat el vedell d'or. Un bon dia, l'home li va explicar al jove com es podia desencantar el vedell d'or, tal i com ho havia après de les històries de la seva família. El jove l'escoltava esglaat. No se'n podia venir que tant en fora de Menorca qualcú conegués aquell secret. L'home li va dir:
1: per desfer l'encanteri has de pujar dalt la muntanya de Santa Àgueda. Quan siguis dalt, posa't dret damunt una penya, mira cap a llevant i digue't les paraules màgiques que t'he explicat. Si ho fas tot bé, t'apareixerà un brau. Només si l'agafes per sa banya dreta i sense tenir por, s'encanteris desfarà. I es brau es convertirà en una muntanya d'or.
0: El jove ho tenia clar. Havia de tornar a Menorca. Però era esclau. Només podia tornar si qualcú pagava el seu rescat. Però som ho va pagar el rescat i el seu passatge. I quan va arribar a Menorca, el primer que va fer jove va ser pujar dalt la muntanya de Santa Àgueda. Va trobar la penya, es va girar cap a llevant i va dir les paraules màgiques. Unes paraules tan antigues que avui ja ningú no sap. Ho havia fet tot bé, tal com li havien dit. Però de cop, de darrere les penyes, va sentir un tro. Com si vingués de dins la muntanya. I tot d'una, va sortir el brau. Negre, gros, amb el cap baix, les banyes lluentes. Quan el va veure sortir d'entre les penyes, amb aquells ulls encesos, li va entrar una por tan grossa que va fugir. Aquest va ser el primer intent per desencantar el vedell d'or. Com ell, n'hi va haver d'altres que deuen conèixer el secret, però cap no ho va aconseguir mai. I el vedell d'or? Diuen que encara espera dalt la muntanya de Santa Àgueda.

Has escoltat un tema del disc Ens hiverna a les 6 i mitges fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sagrada Mola, on en aquest programa escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació? Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, mos feu una grossa nevada.
2: Sagrada Mola, on en Pep Cardona ens segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes, a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio. Què tal?
1: Molt bé, molt bé. Tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim. M'ha sortit bé ara. Res, un grup nou, un grup de gent molt, molt jove que esteu fent coses i que m'agrada... Bueno, fa temps que mos coneixem amb en Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets cantant,
1: sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria, olé, fantàstic. Com, no sé, sempre demano aquesta pregunta de primera per arrencar l'entrevista. Quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó i dius, això m'agrada o no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo personalment, sí, des de sempre la família, sempre la música ha format part de la nostra família. Ma mare en la guitarra, sempre tret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha un músic entre nosaltres i sí, i a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil i si hi ha rock també, de part de mon pare també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bontemó?
2: Vaig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: Amb en Moi.
0: Amb en Moi? Bon profe. Joder.
2: I bé, fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tinc més sort que jo, perquè jo a canvi tampoc no hi ha... Ni els agrava la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntàveu aquest grup? Suposo que sou col·legues de l'institut, com comença?
1: Sí,
0: la Uella,
1: sí,
0: suposo
1: sí.
0: Que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com te xerrava antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Com t'ho neix un poc la idea aquesta?
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia.
0: Uh-huh.
1: Jo... vaig començar a interessar per la música entrant a les 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualsevol instrument, tu?
1: Jo son la guitarra,
0: vale.
1: I bueno, soc vocalista.
0: Mm-hmm.
1: I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Quilòmetre Zero, el teu podcast de medi ambient a Radio Far. Amb el suport de la Conselleria de Medi Ambient i Territori i la col·laboració de Menorca Preservation.
1: Benvingudes i benvinguts a un altre Quilòmetre Zero. Comencem avui la nostra visita al Col·legi Mare de Déu del Carme de Mó, on coneixerem a les seves cuineres, perquè és un col·legi on hi ha menjador i ens interessa molt conèixer quins són els productes que es cuinen i que es mengen aquí. I també, doncs, si el temps ens ho permet, visitarem l'hort i també alguna aula, crec que ens portarem a veure els de Cicè. Doncs de l'aparcament ja hem entrat a la zona exterior, al pati, i ara estem a punt d'entrar a lo que és l'edifici de dintre. Cercarem a Cristina, la cap d'estudis, que ens acompanyarà per dintre de l'escola. Som-hi! Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Ets na Cristina?
2: Sí, som jo. Sí, som na Cristina, la cap d'estudis de l'escola.
1: Beníssim, Cristina. Doncs mira, acabem d'entrar, que estàvem una mica sota la pluja. I bé, gràcies per acompanyar-nos una mica. Aquí a l'Escola Mare de Déu del Carme hem sentit que teniu una cuina on bé, on es menja, després els nens del menjador mengen molt bé o... Bé, molt de quilòmetre zero, de proximitat... Més que res que tu ens facis una miqueta de guia per aquí, per l'escola, no?
2: Jo us acompany a la cuina, vale? Bon dia! Hola. Bon dia!
1: Hola! Hem entrat al menjador, ens estem atracant a la cuina. Ara ja som dins la cuina. Hola, bon dia!
3: Bon dia, bon dia!
1: Ets na Conchi, no? La cuinera responsable de la cuina d'aquest col·le.
3: Exacte, jo soc na Conchi, soc cuinera. Aquí llavors tinc na Cati, que també és l'altra cuinera. Quan jo el tinc que fallar també ella està de primera. I si no, entre les dues som un equip.
1: Idò, què és que esteu fent ara mateix, que t'he agafat amb les mans a la massa, eh?
3: Sí, mira, avui el menú són llenties guiades en barròs. I de segon tenim el sou dur en salsa de tomàtic. I de postres, pues, la pera, una pera conferència. I és un menjar que els agrada. La veritat, avui tenim un dinar tranquil perquè es menja bé.
1: Ara mateix tens aquí davant una safata. Bé, tens dos bols. Un amb, no sé, 30, 40, 50 ous. Què és que estàs fent? Perquè t'he agafat enmig d'una feina, no? Quina tasca estaves fent exactament, Conchi?
3: Ara estem preparant els ous durs, com deia. Els estem col·locant en bandejes perquè repartim el dinar a diversos col·legis i els hem de preparar de manera que sàpiga cada un quines quantitats hi van, els mitjadets, i pues, hi posàvem a darrer moment la salsa de tomàtic per damunt, i això és el que estava fent ara.
1: Això, com dius, és molt important, t'ho volia demanar més tard. És a dir, aquí cuineu pels nens i nenes que es queden a dinar en aquest col·le, però també cuineu per repartir altres col·legis. Explica'm això una miqueta, com funciona aquesta part de la feina.
3: Pues, tenim que repartim el menjar a quatre escoletes de Centro de Mó, i entre nosaltres, amb nosaltres inclosos, són 5 col·legis públics, o sigui, en total són 9 bandes que feim menjar, i, bueno, doncs això, feim catering, o sigui, doncs aquí menjam del que nosaltres feim, i d'altres bandes tot és repartit amb el catering. Intentam, com és avui mateix, que els ous són ecològics, si pot ser, no sempre n'hi ha, perquè no n'hi ha prou quantitat, però avui es dona el cas que sí. I pel demés, pues, també intentant que sigui el màxim de coses locals, de proximitat, d'aquí de Menorca, i tot el que puguem aconseguir. I a la vegada, si pot ser, pues, ecològic també en tenim una gran part.
1: Molt bé, o sigui, prioritzeu el producte de proximitat o quilòmetre zero, i inclús, si pot ser, i ho trobeu, que sigui ecològic.
3: Exactament, sí. Si permet també arribar-hi, perquè clar, els preus no són iguals, pues intentam això, que les coses que puguin ser, el que més mos falla és la fruita. Entre que n'hi ha menys i que són quines coses són a lo millor en estiu, que és quan tenim els menjadors més fluix o tancats o això, però ara és hivern, doncs fins no fa gaire han donat melons, també d'aquí de Menorca, les pomes també encara els estan donant, i intentant doncs, el màxim de coses d'aquestes d'aquí.
1: Entenc que hi ha una feina important de pensar tots aquests menús durant, no sé si per temporada, per mes o per trimestre, per també fer un equilibri, no?, entre que sigui un bon menú a nivell nutricional, que us arribi també el pressupost i també la quantitat, no?, que potser a vegades és millor qualitat que quantitat.
3: Sí, sí, va. Estem amb Noemi García, que és qui mos fa la preparació de menús i de més, i amb ella doncs, hem aconseguit molt, perquè ens ha fet una molt bona feina, en el sentit d'aconseguir molts proveïdors del producte, i amb aquest assumpte doncs, hem aconseguit que vengui a parar un producte bo, considerant que bo, que els al·lòs també jo crec que ho aprecien, almenys ens sembla a nosaltres que queda millor, i no sé què més.
1: Ara esteu en plena feina, són les 10:30 del matí. A quina hora heu de tenir gestos? Quants menús?
3: Pues a les 12 ja surt la primera tanda, que se'n va l'u de les escoletes, que ho venen a cercar el cotxe de la Creu Roja, i se n'en van pues, entre 70 i 80 fiets, un menús per 70-70. I després, a les 12:30, una altra tanda, que se'n va també una altra partida, que se'n van cap a Font i Roig, graduada, després a Antoni Joan, a l'escola del Castell, i ja està, i després el que queda per aquí.
1: I la vostra feina, després, més endavant, una vegada que ja està cuinat, també teniu relació amb els alumnes que aquí mateix dinen? Veieu com és el moment de que s'ho mengen?
3: Sí, és clar. Nosaltres aquí tenim una partida de fiers que se'n van entre 70 per aquí, més o menys, i quan arriba l'hora, com és les dues, venen els nostres aquí a dinar i fem el turno, com tots els puestos de les altres escoles, i veiem pues, com s'ho mengen, que la veritat és que va a la mar de bé. No m'ho podem queixar.
1: Tenir una bona resposta per part d'ells, venen a dir-vos coses directament, ai, Conxi, m'ha agradat, o això, Conxi, no m'ho facis, que no m'agrada, com és aquesta resposta?
3: Amb això sempre hi ha els qui li agrada més o menys, com les amanides, n'hi ha qui els agraden molt i n'hi ha qui no els agraden tant, és aquí on hi ha que fer més feina de tot, però en general va bastant bé, perquè s'acostumen de petitons i comencen amb poquet i van a més, fins i tot que n'hi ha qui no els agrada gens i ja repeteixen i tot, vull dir, hi ha de tot, però en general veiem que responen bé, sí.
1: Molt bé, Conxi, moltes gràcies. Ja per acabar, quins serien els productes de temporada? Ara estem a novembre, estem fent aquest canvi de temps ja cap a l'hivern, quins serien els productes de temporada que els nens i nenes que mengen dels vostres menús es trobaran d'aquí fins a Nadal?
3: Bueno, pues mira, sense anar més enfora, tenim ara per divendres aquest la truita amb espinacs, també les fetes amb bledes, llavors també de per demà tenim el brou complet que hi du carabassa i col, que també tot és ecològic, i bueno, aquestes cosetes són productes, els llegums no són ecològics, però bueno, també són de la temporada d'hivern que també cau molt bé, com és llenties que tenim avui. I això és més o manco el que domina.
1: Doncs moltes gràcies pel teu temps i sobretot per la feinada que feu. Vaig cap allà que veig una altra companya, na Cati, que estava fent una feina amb els ous. M'acompanyes? Idò, bon dia.
4: Bon dia.
1: Tu passes bé, tu, eh?
4: Sí, no ho veus? Tenc un raig d'ous aquí i mira, a pelar ous, que n'hi ha molts.
1: Molt bé, doncs feu feina en equip. No sé si vols, no sé si estaves escoltant el que dèiem amb na Conxi. M'agradaria més la part aquesta de la relació amb els fiets, no? Si t'agrada, no t'agrada, veure'ls les cares, explica'm una mica.
4: Sí, si jo al migdia surt, jo tenc els grossos, jo tenc els de primària, o sigui, de primer fins a sisè, i la veritat és que molt bé. Vull dir, sempre hi ha qualque cosa que no els agrada, però bueno, vull dir, tot hi entra i saben que han de menjar un poquet, doncs de lo que els agrada mengen un poquet menys, però s'arriben a adaptar que els arriba a agradar tot. Perquè d'aquí que acaben els cursos, quan acaben, n'hi ha molts que les ensalades els encanta, que no en sa vida havien menjat ensalades, els peix els agrada, les verdures, bueno, segons quines, les verdures és el que costa més. Però és, jo crec que ho agraeixen i tot, perquè almenys a casa seva ho deuen tenir que agrair perquè se'n van menjant pues, de tot, perquè comencen des de molt petitons.
1: Clar, que potser aquí mengen coses que a casa no estan acostumats.
4: Claro. És aquí comencen amb tres anyets, que tenim també de tres anyets, quatre i cinc, i clar, vull dir, molts estan acostumats a menjar quatre cosetes. I arriben aquí, l'ensalada els hi poses molt poca quantitat perquè ho vagin provant, es peix lo mismo, vull dir, verduretes també, molt poqueta cosa, i a poc, insistiguent, com que veuen que es descostat també menja, l'altre també, doncs ells entre ells s'animen. I quan, normalment, de setembre a Nadal, ja mengen quasi de tot.
1: Molt bé.
4: Els mesos fan un canvi gros, ells.
1: Molt bé, quina feinada, idò. Idò, o sigui que també feu la feina de servir, de fer com de monitores de menjador?
4: Jo, sí, sí, a migdia feina de monitors.
1: Molt bé, i després que...
4: monitors que venguin també, vull dir que...
1: I després queda recollir la cuina i pensar ja per demà.
4: Sí, sí, sí, després quedar bé això i anar fent fins que ho tenim aclarit, vull dir que...
1: Molt bé, doncs no us trec més temps, que teniu encara un raig de feina per fer. Moltes gràcies a totes dues.
3: Gràcies a vosaltres, vinga, i bon dia.
1: Bon dia i bon profit, eh?
4: Gràcies.
1: Idò, deixem Anna Conxi i Anna Cati a la cuina, que segueixin fent feina i seguim visitant l'Escola Mare de Déu del Carme. Anem a veure dins la classe de sisè que estan fent. Ui, fa vent, s'ha tancat la porta de cop. Idò, hola, bon dia.
5: Hola, bon dia, què tal?
1: Ets una Rosa?
5: Sí, som la tutora de sisè B. I bueno, estem molt contents que puguis ser aquí amb nosaltres avui perquè estem treballant l'entrevista i sentir l'experiència d'una periodista que ha vingut a l'escola a entrevistar part del personal d'aquí, bueno, mos ajuda molt a poder mos posar en el lloc dels entrevistadors que seran els alumnes de 6è B a final d'aquest trimestre.
1: Beníssim, perfecte. Gràcies, Rosa. Doncs mira, aniré passant per totes les taules. Primer, tu mateix, me dieu, sisplau, el nom i quants anys teniu, i així us senten a casa, no?, i reconeixen una miqueta qui sou. Hola.
6: Hola.
1: Com et dius?
6: Cristian.
1: Cristian, em pots dir en quina classe estem?
6: En la classe de 6B, es compta 2XD.
1: Me pots explicar aquest nom tan estrany que teniu?
6: Pues va sorgir quan estàvem elegint el nom, una persona va dir es compta 2 perquè en Rosa posa molt compta 2 quan fem deures i exàmens i tot això. I a CXD perquè això és una nova novetat, jo tampoc ho coneixia, i és com dir, va, això m'agrada molt, no? I si gires XD i ho poses verticalment, hi ha una cara molt feliç.
1: Ara ho he entès, aquella una X i una D majúscula que la gires i fa com una cara amb els ulls així.
6: Sí.
1: Beníssim, moltes gràcies. Passo cap aquí i parlo amb aquesta Lota, que ja entrem una miqueta en tema de medi ambient. Em pots explicar què feu amb aquells contenidors que des d'aquí estic veient un contenidor blau i a sota no ho veig? Explica'm una miqueta. Com et dius primer?
7: Hayat.
1: I què és que feu amb aquells contenidors?
7: Reciclar.
1: Molt bé. Passo cap aquí i... Com et dius?
7: Adi.
1: Adi, em pots explicar amb aquesta classe, a més dels contenidors blau, de paper i cartró i el groc de plàstic i envasos, alguna altra cosa que feu amb material reutilitzat, per exemple?
7: Com dibuixos i com... decoracions per sa classe.
1: Feu servir materials que no és nou, no?, cada vegada?
7: Sí.
1: Molt bé. Idò, vinc cap aquí i en temes de medi ambient, hem estat a la cuina, que et quedes a dinar, tu?
7: No.
1: Puc parlar amb algú que es quedi a dinar? Tu també? Vinc cap aquí, vale? Vinc amb aquesta taula. Hola, com et dius?
8: Amanda.
1: Amanda, et quedes a dinar al col·le?
8: Sí, sinó que ara, bueno, me tinc que quedar a dinar, però a vegades no.
1: Bé, i quan te quedes a dinar, t'agrada el menjar? Explica'm una mica si saps el que fan les cuineres, que m'han explicat que fan servir productes de temporada, verdures que són d'aquí, ous que són de Menorca...
8: Pues, bueno, això depèn de cada comida, a vegades m'agrada i a vegades no.
1: Però menges molt semblant a ca teva o és diferent?
8: És diferent. I a ca meva menjar moltes coses com ensalada, tot això, però aquí és un poc diferent. Fan carn o a vegades ensalada.
1: Avui, si vols, te dic el que teniu. Avui teniu llenties i ous. T'agrada?
8: Els ous i llenties, bueno, més o menys.
1: Molt bé, moltes gràcies. Ja acabem amb la darrera taula. Hola, com et dius?
9: Me dic Marc.
1: Marc, vinga, parlarem amb tu una mica de medi ambient. No sé si aquí a Sisè heu après coses del medi ambient, de sostenibilitat, del respecte de la natura, alguna cosa que t'interessi. T'agrada el medi ambient a tu? T'agrada la natura?
9: Jo sí que m'agrada. M'agrada bastant perquè... Mon pare sempre va en el camp a cercar espàrecs i esclata-sangs i jo vaig amb ell.
1: T'agrada la natura d'aquí de Menorca i creus que té res a veure el que feu vosaltres aquí reciclant o reutilitzant el material? Té a veure amb tot el planeta Terra?
9: Jo crec que sí, perquè si ho tiram en els boscos o per qualque puesto que hi hagi natura, pues, cada vegada se va acumulant més i al final pues, se moriran totes les plantes.
1: Molt bé, moltes gràcies. Tornem a sortir fora, estic seguint Anna Cristina.

0: que ens acompanya ara fins l'hort, perquè estan a punt d'acabar la classe d'hort. Cauen quatre gotes, però m'has dit que fan classe d'hort igual, no?
1: Sí, sí, tenen unes botes d'aigua i segurament potser estaran dins hivernacle, val? Que ara hi ha un grup de, bueno, mig grup de P5, i segurament estaran fent alguna cosa dins hivernacle.
0: Molt bé, anem a veure què fan els fillets i filletes d'uns 5 anys. Ara mateix hem entrat a sota d'un hivernacle, estem dins d'un hivernacle, estan fent una estoneta d'hort els de P5, un grupet de 7 filletes i fillets. Na Cristina ens ha acompanyat fins aquí i ara estem escoltant en Ricard. Ara li saludarem un momentet. Bon dia, Ricard.
2: Hola, bon dia. Com va?
0: Molt bé, perdoneu que us interrompi, eh? Volia saber, i veig que estàs comentant una miqueta el que heu fet avui, no? Quina classe és això? Posa'ns una miqueta, ubica'ns on estem.
2: Bueno, estem a l'hort escolar de l'Escola Mare Déu del Carme, amb un grup de P5, i venim una vegada cada 15 dies. Llavors, sempre que venim solem fer dues o tres feines, fent dos o tres grups, normalment un grup sembra amb el mestre, i els altres dos grups fan una altra feina. A vegades treuen herbes, a vegades posen compost. Avui hem sembrat alls, que ara ho acabaven de dir ells, i hem tallat unes fues en trossos petitons per posar després en el compostador.
0: Que interessant. Idò, que puc parlar amb alguna d'ells, amb algun d'ells. Qui vol parlar amb la ràdio? Tu? Tu? Vinga, va, que vinc. A veure, com et dius, el primer?
3: Víctor.
0: Molt bé, Víctor, i quants anys tens?
3: 5.
0: Molt bé. Aquí a la classe de... a l'estoneta d'hort que feu amb en Ricard, què és el que més t'agrada fer?
3: Sembrar.
0: Ah, sembrar. I avui heu sembrat alls, m'han dit, no? Com ho heu fet, això? Com es sembra un all? Explica'm una miqueta el que has fet tu amb les teves mans.
3: Pues hem fet un forat i després ho hem tapat.
0: Molt bé. I després d'aquí... uns quants dies o d'aquí unes setmanes, què passarà amb aquest forat?
3: Que clacarà.
0: I algun altre que vulgui parlar? Moltes gràcies, eh? Algun altre que me vulgui explicar, alguna coseta que us agradi, de l'or, que heu fet? Tu? Molt bé, vinc cap aquí. Com et dius?
4: Mireia, i tens 5 anys, i això el que m'agrada més és mirar els bitxos d'en Ricard.
0: Els bitxos, i quins bitxos, o sigui, bitxos petitets que trobeu, o els trobeu, o els aneu guardant? Explica'm una mica més els bitxos, que jo, quan anava al col·le, no feia estona d'hort.
4: Un dia, pues, en Ricard va trobar un escorpió.
0: Què dius ara? Com és un escorpió?
4: Pues, té mans, però té com que poden clavar en els dits.
0: Molt bé, molt bé. I alguna altra cosa de l'hort que me pugueu explicar? Veig que hi ha tot una taula plena de capses amb botes, no?
4: Sí, volem posar perquè plovia.
0: Clar, avui plou, però igualment esteu aquí a l'hivernacle i feu estoneta d'hort, eh? Us agrada molt venir aquí o no?
4: Sí.
0: Molt bé. I alguna altra ja per acabar que me vulgui dir alguna coseta que heu... o tu mateixa, eh? Tu? Vinga, va. Com et dius tu?
5: Guillem.
0: I quants anys tens?
5: 4.
0: Molt bé. Tu te'n recordes d'alguna cosa, o no sé si ho feu, però m'ho expliqueu, que jo no ho sé. Alguna cosa que surti d'aquí de l'hort de l'escola que després us heu menjat? No? No te'n recordes de res que t'hagi... Algú se'n recorda d'alguna cosa que hagi sortit de l'hort de l'escola que després us heu pogut menjar? Molt bé, tornem. Espera, Ricard, que vinc.
2: Encara no han crescut, no? Cada any intentam, quan han crescut, per exemple, amb ells normalment fem una ensalada de lletuga i de rebeguins. Amb els de segon solem fer unes croquetes d'endívia o de lletuga, i amb els de quart fem una truita també de bledes o així.
0: Què creus que és el més important del que puguin aprendre aquí, encara que siguin petits, per a més endavant, respecte al medi ambient, no?, en general?
2: Per jo el més important és que estimin la naturalesa, les plantes i els animals, perquè, com deia Anna Mireia, sempre tenim una part que veiem animals o vius o altres que ja tenim que estan morts però que els podem observar. I, clar, quan trobem un animal o una planta, sempre alerta.

0: més valuosos sobre medi ambient que els aneu transmetent amb la feina diària, no?, aquí a l'escola?
1: Mira, nosaltres estem molt contents que heu vingut perquè som un centre ecoambiental, suposo que el meu company en Ricard ja ho deu haver comentat, i clar, fem molta feina en tota sa part de reutilització, o sigui, per exemple, a Nació ja els demanam que vinguin sempre amb un bock and roll, que els embolcalls no, que no siguin després que generin residus. També fem tota sa part de classificar paper i plàstic, aquí vidre no, perquè vidre no tocam, però paper i plàstic sí, i ho fan els mateixos alumnes, els encarregats. I després tenim un hort escolar, que també ja l'he pogut visitar, i es fia, esclar, veuen tot s'esforç, no?, que s'ha de fer pues, per poder tenir un aliment saludable. I després tenim tota sa part de sa cuina, que també té aquest programa, que estem molt contents, en la Noemí García, de Menorca al Plat, que fa que de qualque manera eduquen també en els fiets a menjar de manera saludable i ells després ho expliquen a casa, no? I a poc pens que també es fan les recomanacions de sopars i aquests menús també a poc van entrant dintre de les cases. Per tant, bueno, de mica en mica, però sí que hi ha diferents idees que surten des de l'escola.
0: Sí, sí, treballeu la teoria i la pràctica, no?,
1: amb el
0: dia a dia.
1: Sí.
0: I així més a més en general, tu creus que surten... potser és el respecte a la natura el més important, o la preservació, o potser més el tema de residus, no?, de no embrutar, potser el més important.
1: Sí, però bueno, també es ve que l'alumnat és molt conscient de que el planeta necessita que el cuidem, no? I també amb ells ja van sortint algunes iniciatives, ara per exemple d'anar d'excursió, aprofites que vas d'excursió a una platja i anar i recull microplàstics, no? Ells són molt conscients de que hem de conservar la natura, que aquest planeta no el podem tenir així de qualsevol manera, i són, penso que és una generació que ja és més respectuosa que l'anterior, no? Que ho tenen bastant clar. També estudien, has fet que hi surtin de Greta Thunberg, o sigui, personatges que són públics que són molt joves, també els inspira molt, no? I bueno, jo penso que ells ho tenen bastant més clar que els adults, per sort.
0: Molt bé, moltes gràcies, i bé, ja mos veurem, gràcies.
1: Perfecte, gràcies a vosaltres per venir.
0: Fins aquí la nostra visita i el reportatge d'avui a l'Escola Mare de Déu del Carme. Us esperem al proper Quilòmetre Zero. Salut!
2: Quilòmetre Zero, el teu podcast de medi ambient a Ràdio Far. Amb el suport de la Conselleria de Medi Ambient i Territori i la col·laboració de Menorca Preservation.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Ep, ens escoltes? Ara pots fer-te amiga de Radio Far. Amb la teua col·laboració com a amiga, podrem generar nous continguts i consolidar aquest projecte per difondre la cultura de Menorca. També ens ajudareu a que es puguin fer concerts, formacions de ràdio i programes especials, així com proposar-ne de nous o fins i tot participar-hi com a col·laboradores. Comptam amb tu!

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Marineres, mariners, avui tornem a arribar a port. Posem fi en aquesta tercera edició de La Mà de Contes i jo no puc ser més feliç de seguir compartint històries amb vosaltres, aquí a Radio Far Menorca.

0: Acomiadar-se és quelcom sempre molt estrany, on es mesclen sensacions, emocions de tot tipus. Pens, per exemple, en els comiats de l'aeroport, on animorats es separen fent-se petons, com si aquests es poguessin acumular per després de dosificar-los mentre estan separats. O famílies que envien els més joves a estudiar, amb orgull, nervis, pors. Pens també en comiats a les portes de les cases. Alguns, ei, ens veiem demà! I d'altres, que no sabíem que seria l'últim comiat. Comiats amb llàgrimes, amb riures, amb abraçades i petons. Comiats que ens fan sentir millor. Comiats necessaris. Comiats que comencen un compte enrere per tornar-nos a trobar. En aquest cas, arribar aquí personalment em fa molt feliç. I en part m'omple d'orgull. Per una banda, cap a mi, no us enganyaré. Perquè aquest viatge he anat aprenent molt de com compartir idees i contes a través de la ràdio. Però també me sent molt orgullosa per tots aquells que formem part de Radio Far. Ja sigui des de la producció o creació dels podcasts, els que tenen idees, els que cerquen subvencions, els que fan tot això possible, com de tots aquells que pareu l'orella i trobeu una estona per escoltar-nos. Som uns cracs. I ens seguirem trobant sempre aquí, a la cultura, a la ràdio. I per què no? Potser també en els bars i al carrer. Com tot travessa, com tot conta, com tot viatge, quan arribem al final sempre tenim ganes de més. I aquest mai serà un comiat definitiu. Ara cal treure els mapes i tornar a pensar cap a on anirem la pròxima vegada. Esperar que els vents tornin a ser favorables per tornar a travessar aquesta mà de contes. Ja sabeu que sempre xerra de la màgia dels contes. Però, i què en penseu de la ràdio? No us sembla també una cosa increïble? Que puguem fer arribar a ca vostra, a la meva veu, per exemple. Que puguem estar geogràficament molt enfora, o potser estar molt més a prop del que ens pensem. Per jo, la ràdio és una forma tan íntima d'entrar en el vostre món, a les vostres cases, en el cotxe. Potser ara esteu acompanyats i m'escolteu, però potser esteu sols, soles. I potser és una soledat triada. Però què passa i si no? I si no és una soledat triada? De sobte, encens la ràdio i una veu t'interpel·la. Et xerra, t'explica coses que ja sabies o que no, o potser coses que no recordaves. Potser comparteixen una cançó, o et xerra d'un llibre, o t'explica coses dels comerços locals. Potser fan entrevistes, o simplement en narren un conte. I durant una estoneta et sents menys sol, menys sola. Et sents acompanyat, compartint sa taula, al sofà, amb algú, amb una veu. I descobreixes que tu també ets important, que sense tu això no tindria cap sentit, que sense tu que escoltes jo no tindria qui explicar-li coses, amb qui compartir contes. I així, entre tu i jo, fem el món. Un món on som moltíssims. I tot i així, hi ha persones que es troben completament soles. I això us he de dir que a mi m'impressiona. Perquè jo no seria qui sóc sense el meu entorn, sense les persones que m'estimen, de les que he après, les que he admirat, les que admiro actualment, les que em cuiden i m'acompanyen quan m'equivoc, aquelles que em donen la mà quan caic, que m'obren espais i em deixen compartir la meva veu, el meu art, el meu sentir, aquelles persones que em donen oportunitats. I en part sento que és aquesta la base humana, la de fer manada, la de fer tribu, la de sentir-nos connectats. I potser un dels tants motius pel que narro contes és per no sentir-me mai sola, per poder compartir un relat que també li toqui el cor a qualcú que ho pugui necessitar. Perquè, com sempre dic, el conte és i serà un lloc on trobar-nos. Gràcies. Gràcies per aquests 30 capítols, per seguir la travessa, per no deixar-me mai sola. Mariners, marineres, això és un fins aviat. que els vents sempre siguin favorables i que els contes ja siguin narrats en persona, per telèfon, per WhatsApp, per internet, a Cau d'Urea o per Sa Ràdio, sempre ens facin sentir que tot anirà bé. Que sempre ens facin sentir que no estem sols, soles. Ara sí, desconnecteu un cop més la realitat. Obriu el cor i ses orees, que aquest conte ja és aquí. Vet aquí que és la biblioteca i va arribar un llibre nou de trinca. Era verd i duia una cinta groga que feia de punt. A la coberta s'hi veia una lota sota un bolet en un bosc. El van col·locar a la part més visible de sa biblioteca, on sempre posaven els llibres més nous. Sa biblioteca estava sempre animada, plena de fiets i fietes que cercaven llibres sobre qualsevol cosa inimaginable. I sovint, qualque criatura s'enduia aquell llibre de color verd molsa que xerrava d'una lota en un bosc. Quan el retornaven, el col·locaven un altre cop al prestatge on vivien els llibres més nous. I hi havia una llista molt llarga de fiets i fietes que esperaven aquell llibre, de manera que poques vegades dormia a la biblioteca. Tal com sol passar a les biblioteques, al cap d'un temps, el llibre fou traslladat a la secció infantil, al costat d'altres llibres molt bonics, però que ja no eren tan nous. Igualment, solien endur-se'l sovint, així que el llibre seguia sentint-se ben feliç. I van passar els anys i els anys i els anys, i ja només molt de tant en tant qualque fiet o fieta se l'enduia. La coberta s'havia descolorit i en una de les pàgines el vestit de pedaços marró de sal·lota s'havia esquinçat. L'última pàgina estava completament arrencada. Van passar encara més i més i més i més anys i ja pràcticament mai ningú no agafava aquell llibre tronat del prestatge. Però encara, qualque vegada, algun infant el llegia i malgrat aquella aparença envellida, sal·lota, els bolet i la seva història seguien captivant. Però el llibre es va començar a sentir molt sol. Aleshores, una tarda terrible, qualque fiat o fieta somiadora va deixar aquell llibre completament oblidat en un racó i ni tan sols sa bibliotecària se'n va adonar. En el demà matí, una fieta es va seure a llegir just en aquell racó on dormia el pobre llibre. Va notar alguna cosa sota la pota del balancí, es va ajupir i el va replegar. Tot passant-ne les pàgines, va sospirar. «Papa!», va xiuxiuejar, i es va acostar a la secció dels contes. «És el llibre més bonic que he llegit mai. Que me'l puc endur que nostre?»
1: «Ai, no ho sé, Alicia. Sembla molt delicat i ja has agafat un munt de llibres per endur-te», va dir el pare.
0: Però una Alicia va deixar estar tres llibres nous que duia i així es va poder endur el llibre solitari cap a casa seva, amb la promesa de tractar-lo amb molta cura. Quan el llibre va veure l'habitació de l'Alicia i el prestatge on dormiria al costat de tants llibres coneguts de la biblioteca i d'altres nous que no coneixia, es va posar molt i molt content. Cada vespre, durant 6 dies seguits, el pare d'en Alicia li va llegir el llibre a l'hora d'anar al llit. I després, quan li apagaven el llum, se'l tornava a llegir ella sola a la claror de la lluna. Quan arribava a la darrera pàgina, aquella que estava arrencada, sempre s'imaginava un final feliç, amb unes fades que dansaven en sal·lot al voltant del bolet. Dormia amb el llibre verd sota el coixí per poder somiar amb ell. Cada matí, quan anava a escola, n'Alicia posava molt de compte el llibre a la cartera. Un dia, fins i tot, va tenir l'oportunitat d'ensenyar-lo i de xerrar del llibre a classe. «És de la biblioteca. És un llibre molt vell sobre una lota i la seva vida sota un bolet». El llibre mai no s'havia sentit tan estimat. La setmana següent es celebrava un esdeveniment especial a la biblioteca. Una princesa i un lleó van saludar en Alicia i tots els infants quan van arribar i després els van dur a la sala dels contes on els van explicar una història meravellosa sobre una princesa i un lleó. Quan es va acabar, en Alicia va agafar el conte sobre la princesa i el lleó per endur-se a la casa. Amb tantes emocions, va oblidar-se de renovar el préstec del vell llibre sobre aquella lota del bosc. Però just quan va arribar a casa seva, se'n van recordar. «Pare,
1: M'he deixat el llibre a la biblioteca, que podem tornar per agafar-lo?
0: Em sap greu, Alicia. La biblioteca ja ha tancat i jo he de treballar tota la setmana. Et prometo que t'hi tornaré d'un dissabte al matí. Estic convençut que el teu estimat llibre encara hi serà.
1: El dissabte següent, n'Alicia va córrer cap a la secció infantil, però el llibre verd descolorit ja no hi era. La bibliotecària el va cercar per tot arreu, però tampoc no va ser capaç de trobar-lo. Resulta que una voluntària de la biblioteca molt treballadora l'havia recollit i, pensant que era per vendre, l'havia dut al soterrani, on el llibre et sentia tot sol i esperava pacientment que passés qualque cosa. N'Alicia va trobar molts altres llibres per endur-se a casa, però cap se li assemblava. Cada dissabte cercava aquell llibre, però mai no el trobava, i ella l'enyorava moltíssim. I el llibre solitari enyorava n'Alicia. Tot i que al soterrani els llibres estaven ben endreçats i protegits, però allà era molt fosc. I va passar el temps i n'Alicia va oblidar-se del llibre. Mai no va deixar de trobar-lo meravellós, però en el seu cap va ser substituït per altres llibres, com un de molt commovedor sobre un cavallet de mà i la seva llar aquàtica, i un altre de misteriós sobre el gel, la neu i el vidre. Mentrestant, a la biblioteca, alguns voluntaris baixaven de tant en tant al soterrani per ocupar-se dels llibres o per dur-los a algun nou company. Aleshores, va arribar un dia que el llibre no oblidaria mai. Un matí es va trobar que el duien escales amunt i el deixaven a l'ombra d'un arbre. L'aire fresc li va semblar molt agradable. Durant tot el dia va passar gent que se'l mirava amb cara amable i molts fiets i moltes fietes l'agafaven i el fullejaven. Algunes persones es van endur d'altres llibres sota el braç. Llibres fantàstics sobre tota mena de coses meravelloses. Cap d'ells, però, era tan màgic com el llibre solitari. Ni tampoc cap no estava tan atrotinat i devia de ser per això que ningú se'l volia endur. Quan va començar a fosquejar, es va posar a ploure. Els voluntaris van donar-se pressa per recollir la parada. Si algú s'hagués mirat amb atenció la coberta del llibre solitari, s'hauria adonat que la Lota, sota el bolet, havia començat a plorar. Al cap de poca estona, el llibre va sentir una veu familiar. «Sé que és aquí, ho sé. Li prometo que m'afanyaré», deia la veu a la bibliotecària. «D'acord, bonica, és que hem de replegar els llibres perquè no es mullin». I aleshores, el llibre tornava a ser a les mans de n'Alicia. «Sí, sabia que et trobaria», va exclamar n'Alicia, acaronant la cinta groga esfilagarsada. «Alicia, confiava que vindries», va dir la bibliotecària. «El llibre t'ha estat esperant. Emporta-te'l, és un regal». «Saps? També era el meu llibre preferit quan era petita», va afegir la bibliotecària mirant-se la coberta del llibre. Altre cop a l'habitació d'n'Alicia, el llibre sentia feliç de trobar-se en el que seria la seva llar per sempre més. Amb molta cura, n'Alicia va arreglar el vestit esquinçat de la nena amb una mica de cinta adhesiva i va llegir la història en veu alta. Quan va arribar a la darrera pàgina, va dir: «No en sap gens de greu que falti aquesta pàgina. Ja sé el que diu». I van viure feliços i van menjar anissos. El llibre que se sentia sol, de Kate Bernheimer.

Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Radio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels.

Moltes són les festes i tradicions que agafen elements de llegendes i contes per introduir-les dins els festejos. Ara que Nolga ens ha explicat aquestes festes de l'os que celebren a diferents zones de Catalunya Nord, amb aquest animal ferotge de protagonista, jo també contaré una llegenda que parla d'un animal i que ha influït en la creació d'una neofesta. Volam una altra vegada fins a Mallorca i parlam de mossèn Antoni Maria Alcover, un capellà, escriptor, lingüista i folclorista mallorquí molt important pel que fa a la cultura popular i a les llegendes. Una de les seves feines més conegudes va ser d'anar poble per poble recopilant rondades, uns contes populars que s'havien anat transmetent oralment entre generacions i generacions i que mesclen llegendes i éssers mitològics amb fets i personatges reals i històrics. Moltes d'elles han influït a pobles i festes de les Illes Balears per fer festes noves. Avui parlaré només d'una d'aquestes rondades, la rondada del Puig de Reig, una història que va dur a la creació de la neofesta d'Esmuc, del municipi de Sineu. I el conte diu així. Entre Sineu i Sant Joan s'alça el Puig de Reig en forma de pa de sucre. La gent diu que de dins hi ha un tresor i que per treure'l han de donar tres voltes en el puig amb un glob d'oli verge dins la boca en punt de mitjanit. Si n'hi hagués cap que acabàs de donar la tercera volta, tot d'una li sortiria un bou amb una candela encesa damunt cada banya. I tot corrents s'enfonyaria dins una cova i per endins, i per endins, i per endins. Pitjant-li darrere, el bou no s'aturaria fins a un caramull d'una cosa negra. El bou hi treballaria, li caurien ses candeles i pegaria en foc a allò negre. Faria un traferest i tomaria un caramull de dobbes de vint d'escòmode d'un formiguer gros. Són molts qui ho han provat de donar aquestes tres voltes en el puig amb so glob d'oli verge dins sa boca. Però, abans d'acabar sa darrera volta, sol i se les ha escapat, o perquè han fet oi, o perquè han sopegat, o perquè els ha vengut xinglot o qualsevol altra cosa. I bona nit, tresor. Un conte molt curt, però com deia, va ser clau per la creació de la festa d'Esmuc de Sineu. Una festa molt recent, ja que va néixer l'any 2003, i tot va començar quan, per les festes del poble, un grup de joves va robar la màscara del dimoni de Vilafranca i van passejar-la per tot Sineu, en to de broma durant la revetlla del municipi. A la gent li va agradar aquest fet i van decidir que l'any següent farien la seva pròpia màscara, inspirada en aquest bou de la rondalla, el que anomenen Muc. Així és com, cada agost, durant les festes, la gent va a aquest puig de Reig per invocar en Esmuc. Allà fan diverses proves per decidir qui del poble interpretaria en aquest animal durant tot el dia. Després tot baixen fins al poble, on la festa s'enterboleix un poquet. Una festa que és estranya i crítica i entretinguda, perquè res sembla tenir sentit. Agafen elements i personatges d'altres festes populars d'arreu de Mallorca i fins i tot de l'estat espanyol, com per exemple els Sanfermins, per ironitzar-les, caricaturitzar-les i fent-ne sàtira. Però bé, crec que aquesta festa ens pot servir un poc per reflexionar sobre les tradicions i el folclore, així que ho deixaré aquí. I ja tornaré a agafar el testimoni d'aquesta historieta en el següent capítol. Ara veure quina llegenda mos conten amat des de Catalunya.

Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, Podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i Podcast.cat.

0: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca. Càpsules d'art per Carles Jiménez.
1: Benvingudes i benvinguts, oients de Ràdio Far. Avui us present una nova càpsula d'art. D'arbres i boscos. L'arbre de Guernica és el símbol més universal dels bascos. Sota la seva ombra es reunien les assemblees de les Juntes Generals, màxim òrgan de govern de Biscaia, ja per l'edat mitjana. Però l'arbre no és un símbol només dels bascos, també ho és de moltes altres cultures del món, perquè simbolitza la unió entre el cel i la terra, o entre el lluminós món del conscient i la foscor de l'inconscient. Sota una figuera es va il·luminar Buda. L'arbre és sinònim de fertilitat a diverses cultures, a la Sibèria, a l'Índia, on s'hi fan ofrenes. Adam i Eva menjaren els fruits de l'arbre de la vida. A diverses cultures, com la Navajo, la budista, la musulmana, l'aborigen australiana o l'egípcia, és anomenat arbre còsmic, perquè significa la llibertat, la transcendència i la immortalitat. I els menorà del judaïsme són representacions de l'arbre de la vida. A pocs quilòmetres de Guernica hi ha el Bosque Pintado, una intervenció artística que Agustín Ibarrola dugué a terme entre 1982 i 1998. Per la carretera, la presència del bosc és cada cop més aclaparadora i el simbolisme de l'arbre de Guernica dona pas a un nou significat. La fascinació que aquests boscos d'eucaliptus i pins de gran alçada ens produeixen ens remet al paper que el bosc ha tingut en les societats humanes, un espai de fantasies i de pors que les tradicions populars han alimentat perpetuant la idea del bosc com a espai de vida i mort, de llibertat i introspecció, de refugi, d'aliment, de misteri. A El Bosque Pintado, Ibarrola intervingué directament sobre la natura, modificant-la, deixant palès que el paisatge és una construcció cultural que està més en com el miram que no pas en l'objecte en si. La seva acció té els seus orígens en el Land Art, aparegut als anys 60, quan les relacions entre natura i art es transformen radicalment. Coincideix amb l'aparició de l'antropocè, terme proposat pel Premi Nobel de Química Paul Crutzen i l'ecòleg Eugene Stürmer l'any 2000 per designar una nova època geològica de la Terra en què vivim, on el nostre consum de recursos és de tal magnitud que ens hem convertit en una força geològica que modifica l'estructura del planeta. Al bosc d'Ibarrola hi trobam arbres pintats de diferents colors i formes que aparentment no tenen cap significat, però que mirant-los des d'un punt determinat esdevenen formes plàstiques que ens recorden diferents moviments de l'art. Hi trobam una inversió de la perspectiva renaixentista en una reixa blanca contínua en el lloc apropiat, en què el tram més llunyà és més gran i a l'inrevés. Reixes pintades en els troncs de diferents colors són un homenatge al minimalisme. En el suport cilíndric de distints troncs, pinzellades de colors esdevenen quadrats vermells i grocs com els de Malevich. Els diferents components de l'espai, els volums plans, convexos, còncaus, negatiu, positiu, la mirada i el moviment ens permeten així gaudir d'una interessant experiència estètica en la qual construïm el paisatge que percebem. El setembre del 2019 tingué lloc a la Casa d'Artistes de Montpalau, a Es Mercadal, organitzada per Esfar Cultural, una performance de Marina Ege al voltant del seu projecte Transmutacions. En aquest, Marina Ege incidia també en la dualitat natura-cultura i en la idea de natura que hem construït. Un bosc de branques pintades d'or penjava damunt persones que caminaven trepitjant branques seques i que tan sols habitaven l'espai bosc. Una figura central, transmutada en arbre, s'elevava cap al bosc idealitzat d'or, refulgent. De nou, l'arbre de la vida.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Ep, ens escoltes? Ara pots fer-te amiga de Radio Far. Amb la teua col·laboració com a amiga, podrem generar nous continguts i consolidar cap projecte per difondre la cultura de Menorca. També ens ajudareu a que es puguin fer concerts, formacions de ràdio i programes especials, així com proposar-ne de nous o fins i tot participar-hi com a col·laboradores. Comptam amb tu!
2: Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bístries de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

Seria una cançó i no vull xerrar de tu ni dir-te que t'estim molt, que so d'estar animorat i fer poemes amb un nom me sembla tan desfassat. Vull fugir d'aquest amor, vull recitar lo bé que em sent, reviure tots aquests moments i quan quedi tot sol pensar en tu i amb tanta gent. I per això estic aprenent a nedar entre sentiments, mirar-nos de més amunt, saber estimar

0: Bon dia i benvinguts a la segona jornada de la 7a edició del Menorca Doc Fest, en aquest podcast Gris Mig dedicat a la fotografia documental. I avui tenim un convidat molt especial i que jo crec que per totes les generacions de fotògrafs és una referència, que és en Joan Fontcuberta. Joan, benvingut i moltes gràcies.
1: Hola, gràcies per convidar-me.
0: Volia començar parlant un poc de la conferència Break, cap a un nou ordre visual, que d'alguna manera és la conversa que ens proposes en aquesta edició. Què trobes que on trobes aquesta ruptura cap a un nou ordre visual i cap a on va la foto i cap a on els fotògrafs?
1: El títol l'he manllevat d'un festival col·lega del vostre, que és Panoràmic, del qual soc codirector, i que cada any té un nucli conceptual com a eix de tota la programació. I aquest any és justament aquest, no? Break, cap a un nou ordre visual. Break, com se sap, és una paraula anglesa que té dos significats. Per una banda és trencar, però per altra banda és trencar una rutina, és a dir, fer una pausa. Aleshores, fa 25 anys del segle XXI i potser val la pena fer una pausa i revisar què ha passat, no? Perquè estem immersos en una evolució vertiginosa, quasi no ens en recordem, però fa 25 anys doncs, no hi havia Google, no hi havia telèfons mòbils, no hi havia tota una sèrie de dispositius de comunicació, dispositius tecnològics que avui ens fan la vida molt més fàcil en determinades aspectes, no? I aleshores, doncs, com ha canviat tot això, sobretot el panorama visual i el panorama de la fotografia. Aleshores, la fotografia va néixer fa uns 200 anys i va instaurar una manera de mirar el món basada no només en unes formes tècniques, òptiques, mecàniques, físiques, etc., sinó amb tota una sèrie de valors que estaven arrelats al segle XIX. Aleshores, han passat doncs, dos segles i potser val la pena fer aquesta pausa i dir on som ara.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Doc Fest. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Tu quan arribes a casa i seus en el sofà, mires pel·lícules o intentes desconnectar?
1: No miro cap pel·lícula, perquè miro moltes pel·lícules. I és una cosa que trobo a faltar de quan no era directora artística de Tots Barcelona. Però realment ara me passa vida mirant pel·lícules. Mirant 1.000 pel·lícules cada any.
0: Uau. És una mitja de 3 per dia o alguna cosa així.
2: He perdut el compte.
1: Depèn, sí. No, però hi ha dies que no puc mirar pel·lícules, perquè això implica altres feines, implica també viatjar, o sigui, tens reunions, tens altres tasques a fer. Però bueno, no estic tota sola visionant. Som un grup, un comitè de selecció, que som 7 persones. Però sí que és cert que, clar, quan t'has de visionar tant, després vols netejar la mirada, perquè si no estàs com contaminat, no?
0: Llegir, no? O fer alguna altra cosa.
2: Te'l podríem preguntar també si et conviden a anar a molts festivals de cine i què és el que més t'agrada dels festivals com a esdeveniment, si és el mirar les pel·lícules que es projecten o quins són els altres elements que té un festival que t'agraden també.
1: Jo vaig a molts festivals. De fet, la setmana passada estava a Majordox, fa 2 setmanes estava a Suècia, Nordisk Panorama. Fa 3 estava, no un festival, sinó un laboratori de projectes que era a Navarra, DoClub. D'aquí 2 setmanes me'n vaig a Eslovàquia, un altre festival. Després me'n vaig a Amsterdam, a IFA, novembre. Després me'n vaig a Roma. Tot així, tot el temps. I no acostuma a mirar pel·lícules als festivals. Perquè quan viatges tens un altre tipus de feina, que és fer connexions, fer reunions amb agents de vendes, que són aquestes empreses que es dediquen a comprar i vendre pel·lícules, i que d'alguna manera pues, cada agent de venda té com el seu paquet, té també la seva personalitat. Com més coneixes aquestes empreses, elles mateixes ja te poden oferir un tipus de documental sensible a el que tu

0: o l'havia vista a Berlinale o a IFA l'any passat.
1: Clar, són pocs els festivals que hi ha estrenes que tu no hagis tingut accés abans, segurament.
0: Són aquests festivals de classe A que tenen estrenes mundials, que se'n diu, que és la primera vegada que es projecten a un festival.
2: Gris Mig, el podcast del Menorca Doc Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Pots seguir tota l'actualitat de Ràdio Far al nostre canal de WhatsApp i a xarxes socials. Connecta't a Ràdio Far.
1: Hola, Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

mirada perversa que arrela els meus pits. Ulls nus pos davant sa terra humida. Te deman, desig dels meus sentits, sa passió de sa flor no esmortida, per cada una de les nits que amb esponzells somies. Enfront ses teves expressions tristes, te cauen ses fues a un compàs lent, dibuixant tones poc furioses, sense trencat soroll desvent. Culpable em sent dels teus neguits, o trist, estimat meu. Una remor suau i dolça va de llevant a ponent, abraçada a sa més gran estrella. Què serà si no es canta aquest cor batent que desitges escoltar a cau d'orella? L'aroma que quan avances es dibuixa tanca les portes a tots els mals vents. L'erotisme que el teu pètal desprèn fa de l'encís l'olor més palpable, deixant enrere l'estim no viable, esperant per trobar el que no volem. Però t'ensumaré tan de lluny com siguis, buscant només l'amor etern.

0: les terceres jornades de podcast de Ràdio Far en directe des del Teatre de Fornells.
1: Hola, molt bon dia. Som aquí en directe en el Teatre de Fornells per aquestes terceres jornades de podcast de Ràdio Far. Ara donem pas en el primer programa d'avui, que és Sagramola, d'en Bep Cardona.

0: Bon dia, amics. Dia especial avui, programa especial de Sagramola, on xerrarem i explicarem coses. Jo ja sabeu que la meva temàtica són els enregistraments, les gravacions que s'han fet sobre música menorquina i sobre totes aquestes coses. I avui posarem poca música perquè estem dins el festival, aquest el programa especial sobre els podcasts, i per tant xerrem de gravacions on, bueno, potser sí que hi ha qualque música de fons, però on lo important no és la música sinó el text, no? I us voldria explicar una mica tot el tema de les gravacions, quasi diríem la part històrica del món dels enregistraments, perquè si xerrem de música han de tenir clar que els avanços tecnològics, els invents, han ajudat molt a millorar la música, els instruments també, i alguns dels invents que s'han produït han estat prou importants. Antigament els invents eren que es havia millorat el piano, es havia millorat el violí, però llavors la tecnologia, l'electrònic i tot això, llavors s'ha desmadrat. Dins del segle XX, sense cap dubte, un dels invents més importants i que fa referència a tot el nostre és el tema dels enregistraments. El primer enregistrament data del 1878 i des de llavors els enregistraments, la música, diguem, ha estat amplificada, retransmesa, separada per parts, passada per microfonia, la tecnologia ha fet que hagin canviat la naturalesa de lo que s'havia creat moltes vegades. I els primers cilindres que es van gravar, les primeres gravacions que van fer, els va fer Edison. No era massa de fiar aquelles gravacions, però allò va ser a l'inici. Vaig llegir una cosa curiosa, que ara vos explicaré, de veure com li va passar pel cap a Edison dins del segle XVIII, no XIX, a final del segle XVIII, el tema d'inventar el que eren els enregistraments. Va ser un poc de... No casualitat, es va morir sa mare, i ell s'estimava molt sa mare, com tothom. Es va morir sa mare i va pensar que havia d'inventar algun aparell, alguna coseta havia d'inventar per posar en contacte els vius amb els morts, no? I clar, diu, jo ara ja no puc xerrar amb ma mare, seria fantàstic poder xerrar amb ma mare, no? Llavors, el primer procés per aconseguir posar en contacte aquests dos mons era aconseguir que sa veu de ses persones quedàs emmagatzemada de qualque banda o guardada de qualque manera, i llavors ja veurien com l'enviaven a l'altre món, no? I bé, i això va ser el que el va motivar, diguem, a crear aquells primers cilindres. Les gravacions que es feien amb uns cilindres com a de... eren de mel, diguem, de cera. Eren cilindres de cera i no eren molt de fiar, però bueno, allò va ser els inicis. La veritat és que després, tant com allò va anar evolucionant, s'estava pensant que les gravacions aquestes màquines que s'havien inventat, en cap moment es va pensar que allò pogués servir, al cap d'anys, no molts, però al cap d'uns anys, que allò pogués servir per posar música. La intenció no era gravar música. La gent, en aquells moments que s'empraven aquests primers cilindres, tenien clar que allà la gent amb els anys guardaria aquests cilindres i allà hi guardaria alguna conferència, alguna xerrada del president que havia dit no sé què, i en cap moment pensaven que allò hagués de ser per la música. De fet, la música era una altra cosa, la música era viva, la música era, no la podia explicar, no tenia cap sentit guardar-la dins d'allà, no? Però bé, el cas és que amb el pas dels anys les gravacions va aconseguir una qualitat excel·lent i aquells aparells que es feien servir per les gravacions, així com les tècniques, de cada vegada han millorat. Les diferents acústiques dels instruments i la veu, així com els espais allà on es produïa el so, de cada vegada estan més estudiats, estan més aconseguits i es fan uns enregistraments amb molta més fidelitat. Ara, milers de fetes, botons de mil colors i formes, limitadors de renous, ressonàncies, equalitzadors... Tot això està a la disposició dels tècnics de so per aconseguir que el producte final sigui plent, sobretot per al músic, però sobretot per l'oient. I això ha condicionat molt els músics. En el principi, quan es van començar a gravar músiques, els músics passaven pena perquè allò tenia una durada molt concreta. És a dir, una cançó no podia sobrepassar els 3 minuts i mig. Músics de jazz que estaven acostumats a... que bueno, són dels primers que es van gravar, diríem, no? Era un rotllo allò, en 3 minuts, però allò, no hi cabia una cançó. S'havien d'organitzar tot d'una altra manera. Havies d'organitzar la sonada, diguem, d'una altra manera perquè t'hi capigués en aquells 3 minuts. I bé, res, això es va posar en marxa i... Si anem a xerrar de la música aquí a Menorca, pues, per suposat hem de dir que les primeres gravacions que tenim constància són els discos de pedra. Els discos de pedra són aquells discos que s'empraven amb una gramola, que no podria venir millor. Els dos que van gravar, ho han dit moltes vegades, els dos que van gravar en discos de pedra van ser Llorenç Torres Nin, que en va gravar moltíssims, com més d'un centenar, i de Pilar Alonso, també, que va gravar fins a l'any 25. Primer va ser en Pilar Alonso, després va ser Llorenç Torres Nin. Pilar Alonso va ser de l'any 15, o, bueno, va començar a gravar el 19, fins al 25, i Llorenç Torres Nin va començar a gravar als anys 20 i va gravar fins als anys 60, diríem, no? Que ell va viure tots els processos. Bé, anem a veure. Una de les coses que m'havia proposat avui era xerrar, perquè moltes vegades hi ha gent, i sou agraeix que encara hi vaig rebre un correu d'un que em va dir que havia sentit no sé què i que volia que li enviés no sé quantos. Això és fantàstic. Xerrem aquí de gravacions, hi ha gent que col·lecciona aquest tipus de coses, tenen aquesta locura com jo, i avui xerrarem de gravacions que s'han fet però que no tenen la base, no és la música, sinó que és el texte. Jo, amb aquestes gravacions, diferenciaria tres grans blocs. Un, que era gravacions per contar històries. Un altre, que són gravacions per recitar poemes. I un altre tipus de gravacions són gravacions per gravar renous. És a dir, s'han editat discos per gravar renous, renous de Menorca, i ho donem a gent. Llavors, pel tema de contar històries, hi ha moltes gravacions fetes on es conten històries, no? Aquí a Menorca. Possiblement la primera, i de la que, si vos sembla, em posaré un trosset, si la trobo per aquí, sí. La tinc controlada o no? Sí, estic mirant. Sí, perfecte. Bé, una de les primeres que, gravacions que hi ha que tenen un vincle en Menorca, és una gravació d'una historieta d'Estebeo. No sé si la gent recorda el que era Estebeo. Clar, si la gent de més edat ho tenim molt clar, però si la gent més jove no ho té tan clar. Estebeo eren unes revistetes de dibuixos que explicaven històries, no? I hi va haver un ciutadellenc, en Marino Benejam, que, bé, ell era dibuixant, li agradava molt dibuixar i va ser un dels participants, diguem, d'aquest TVO. Ell ho va fer en diferents personatges, però sobretot la família Ulisses, i llavors Militón Pérez, les aventures d'Eustaquio, Morcillón i Babalí era un africà i anaven a caçar sempre. Llavors, ells feien aquestes historietes. Aquest ciutadellenc, en Marino, és Marino Marí Benejam i Ferrer, seria el nom exacte seu, va néixer l'any 1890 a Ciutadella, i si passegeu per la contramurada podeu veure una casa, una placa que hi ha a l'esquerra que posa aquí nació Marino Benejam, doncs és aquest senyor, aquest dibuixant. Va morir a Barcelona l'any 75. Ell es va formar a Barcelona i l'any 34 va presentar uns dibuixets en esquí feien Estebeo, quan va començar Estebeo. I van agradar, i ell va seguir fent feina per aquesta revista fins, tota sa vida, diguem, fins que es va tancar. 60 anys va fer feina amb ells, per tant, podeu imaginar, no? Sense dubte, un dels més coneguts va ser la família Ulisses. I de la família Ulisses, i ara això ja ho dic per als col·leccionistes, que els agrada el tema de col·leccionar, la família Ulisses, hi ha un disc hi ha un petit disc de un disc de vinil, un disc petit que quedem de 45, a on hi ha la família Ulisses. Té dues historietes, una és Incident en la carretera, i què és que vols pensar a posar? Bé, vos podeu imaginar de què anirà això, vull dir que anaran contant que la família Ulisses se'n vol anar de vacances, se'n van amb un cotxe, ho tenen avaria, i va ser Guàrdia Civil, o, no sé. I es va fer un disc, es va gravar un disc amb això. I, per tant, col·leccionistes que no tinguin aquest disc, ja el podeu cercar. La gravació aquesta és TVO, d'Incident en la carretera. Jo ara vos posaré un trosset perquè vegeu de què anava això, no? I bé, no el posarem tot, però posarem un trosset sí. Anem a veure què passa amb aquest Incident en la carretera.
1: La familia Ulisses ha recibido una invitación para ir a pasar el fin de semana a una finca que poseen unos amigos en las afueras de la ciudad. Y como no quieren llegar con las manos vacías, el bueno de don Ulises ha comprado una caja de botellas de champaña. En este instante se disponen a subir al coche que tienen aparcado frente al portal de su casa. La portera contempla los preparativos con su natural curiosidad.
2: De viaje, ¿eh, doña Filomena?
3: Nos vamos a pasar el fin de semana a San Serenín de Arriba, a una finca propiedad de unos ricachones amigos de Ulises.
2: Caramba, mira qué bien.
3: Uy, si viera usted la clase de finca que es, se quedaría estupefacta. Tiene de todo. Piscina cubierta y con agua caliente, campo de golfo, aire acondicionado, no le falta detalle.
4: No se entretenga, abuelita, que se hace tarde.
3: Ya voy, hija, ya voy.
2: Bueno, que se diviertan ustedes y buen viaje.
3: Gracias, Gumersinda. Hasta el lunes.
2: Adiós.
5: Uf, ¿cuánto pesa esta caja de botellas de champaña? Ayúdame a colocarla en el coche.
3: Ay, cuidado, Ulises, que estas botellas han costado un dineral.
2: Quiere callar, mamá. Se enterará todo el barrio.
3: Mejor que mejor. Así sabrán que bebemos del bueno.
0: Ja ho veig de què va, això. Vull dir que campo de golfo, campo de golfo m'ha fet molta gràcia. Bé, això eren les historietes aquestes del senyor Ulisses, vull dir que de la família Ulisses, no? Bé, hi ha aquest tipus de gravacions. I llavors, ja més endavant, estem xerrant de gravacions que s'han fet on es contaven històries. Llavors, un bloc molt important... són, a on va participar un menorquí, són les rondades mallorquines. Les rondades mallorquines, hi ha una col·lecció gravada en CDs, que bueno, en un principi van ser en casset, però llavors van gravar en CDs, i això ho va dirigir en el filòleg ciutadellenc en Francesc de Borja Moll, que aquest, com sabeu, en Francesc de Borja Moll se'n va anar a viure allà a Palma i va... allà va ser on va fer feina, allà on va viure, però era ciutadellenc. Llavors, les rondades aquestes, gravades en CD, formen part d'un replec de rondades mallorquines que va escriure Antoni Alcover. I durant més de 100 anys, mallorquins, dins d'aquestes rondades, ja han vist reflectida fidelment l'ànima del poble en la seva prosa riquíssima. I va ser l'any 59... quan Ràdio Popular les va gravar gràcies a bueno, en sa participació i la direcció de Francesc de Borja Moll. Qualque vegada xerrava ell en aquestes rondades, però normalment eren un grup de col·laboradors que es posaven a contar les rondades aquestes. No? En van gravar moltíssimes, això, i ho donaven per Ràdio Popular. Nosaltres aquí a Ràdio Far també moltes vegades ho feim, ho de contar rondades, contar històries, perquè penso que és polit això, és una riquesa, perquè es ve que explica un poc el contingut de sa vida de fa uns anys, no? I bé, i si vos sembla, vos posaré també un trosset de rondada mallorquina. Quina posam, vam? Bé, aquí hi ha els crèdits... Anem a posar això com sona.
6: Aquestes rondades foren gravades l'any 1959 als estudis de Ràdio Popular de Mallorca pel grup teatral de l'emissora baix la direcció de don Francesc de Borja Moll.
0: Idò, ja dir el que havia dit jo, aquest home. Llavors, hi ha, per tant, un munt de discos d'aquestes gravacions, però no ens entendrem amb això. Anem a veure un altre que es va fer a través de El Caserío. Tot això, col·leccionistes d'aquests que a vegades veniu ja a demanar, ja us podeu apuntar, perquè hi ha un ranxo de cassets que es diu Era ser una vez el caserío, que hi havia rondades per fiats i que estan gravades aquí. Anem a escoltar la presentació de lo que era Era ser una vez el caserío aquest.
7: Hola, soy un personaje de cuento y me he salido un momento del mío para darte la bienvenida a nuestro mundo, el mundo de la fantasía, donde todo, absolutamente todo, es posible. En estos cuentos del caserío encontrarás historias desconocidas, divertidas aventuras, secretos maravillosos y personajes nuevos. Ya verás qué bien lo vamos a pasar. ¿Qué? ¿Estás listo? ¿Te has terminado ya tu porción del caserío? Pues anda, dale el último mordisquito y acompáñame.
0: No vos esperàveu que vos posessin coses d'aquestes. El Consell Insular també, de Menorca, una temporada ho va fer, això, de gravar rondades menorquines que sortien en casset i amb un llibret també. Després, més en band, ja van, es van passar en CD. Se'n van fer uns quants. No molts, no, com a 5 o 6. Aquests cassets, clar, el casset abans tenia allò, cara A, cara B, el CD ja no era, era diferent, i normalment a la cara A, a la primera cara, hi havia una rondada explicada aquí, i a la segona cara hi havia cançons populars menorquines, i bàsicament eren cançons que podien agradar a la gent més jove, perquè aquest tipus de material anava orientat en els al·lots, no? Llavors, si vos sembla, vos posaré també un trosset de so que es va fer a Menorca, que era contar una rondada menorquina. Se que tenc aquí a massa, si us anet. Anem a posar un trosset abans com sona, so. Això és en Carlos Mangado, aquí sona.

0: Açò vol dir que era un matrimoni sense cap fill ni cap filla. Però tenien moltes ganes de tenir-ne un. Així és que moltes vegades, tant Somo com sa dona deien:
1: Ai, no sé què pagaria per tenir un fillet.
0: Un dia, sa dona va posar ciurons en remull per cuinar-los l'endemà. I quan va anar a destapar solla, tot van ser al·lots i al·lotes. Ella, quan veu aquella arranxada, diu tota apurada:
1: Oh, oh, què n'hem de fer tants?
0: I agafar un garrot i els va matar tots.
2: Manco un. Eren un poc bèsties, eh? Un poc bèsties, aquesta rondada. Però, bueno, suposo que tothom la sap, aquesta rondada de Xironet, no? Pues això forma part d'una sèrie de gravacions en casset i en CD més tard d'aquestes rondades. I llavors aquí hi havia també, ja vos he dit abans, a l'altre costat, a la cara B, gravacions d'àudio de cançons, quatre danses, Jo tinc un armari, Lira Talirà, Saveguet Sabaters. Tot això formava part d'aquest bloc d'històries menorquines. I anem a una altra part, el tema de poetes, poemes, gent que ha recitat poemes i n'hi ha molts que reciten poemes però que s'hagin gravat en disc o en casset, doncs ja no n'hi ha tants, no? I n'hi havia. I anem a repassar-ne un parell perquè, bueno, perquè els tingueu coneixement d'això. De fet, tot això, tot aquest munt de gravacions i aquestes coses també forma part d'aquest arxiu, diríem, de música menorquina o de gravacions menorquines, no? Dins del 2000, que me sembla que això venia promocionat per el govern balear, i conjuntament amb el Consell Insular també, a nivell de Balears van editar uns cassets que venien amb un llibret i es deia Solstici d'Estiu. Llavors, cada vegada que feien un llibret d'aquests, en aquest llibret hi havia una sèrie de poemes i a la vegada, amb el casset, hi havia a vegades entrevistes en els poetes i a vegades hi havia els poetes recitant alguna de les seves poesies, no? Llavors, per exemple, en aquest Solstici d'Estiu, que és del 2002, anem a cercar a veure quins poetes van entrevistar i de bon teren, no? Aquí veig que hi havia Josep Valespir, en Pau Gené, na Laura Almirante i na Marina Llobera. El menorquí és, per suposat, en Pau Gené. I jo ara no sé si aquí... podem escoltar una lectura de poemes que va fer en Pau Gené i veureu un poc de què anaven aquests cassets d'aquests solsticis d'estiu, que venien acompanyats amb un llibre també, eh? I això va fer doncs uns quants d'anys i m'imagino jo que cada any, bueno, sí, perquè els que tenc són de diferent any. Anem a veure en Pau Gené.
3: Hola, som en Pau Gené, de Menorca, de Mor. Mirant les musaranyes. M'assec i es fa difícil la tarda. I com més difícil, més letal. Més baixa la guàrdia dels nervis. Taques, ressaques, on serà el que de mi tenen les plantes? On vaig deixar la sàvia bruta dels meus darrers ensurts? Parlo de la migranya, de mirar les musaranyes repenjades. Parlo del moviment rectangular de la mosca, de l'angúnia rectangular que sento a vegades, quan m'assec, amb el cul en punta. On suma el que falta? En quin país m'espera el matí? Com les paraules. Podria dibuixar un ocell qualsevol, però mai no volaria. Això, com les paraules.
2: Bueno, jo ho he sentit. De això es tracta aquests llibrets i aquests cassets. I n'hi ha un bon ranxo, eh? Un bon ranxo. I anem encara Bé, ara ja s'han termós en grups, en músics, que han fet discos, però a on estan basats bàsicament en el que són poesies. N'hi ha dos de molt concrets, unes de Subaida i unes de na Joana Pons. Aquest de na Joana Pons, segur que tothom coneix na Joana Pons, per suposat, és un disc molt poc sentit seu, perquè és un disc que es diu Canta las dudas al viento, del 2003, on en aquest disc es reciten poemes d'aquest autor, ara el cerc, perquè m'ha fugit d'escap, José Luis Clemente. Va fer aquest llibre, Las dudas al viento, i en Toni Cintas, el guitarrista de na Joana Pons, va musicar un bon ranxo de poemes d'aquest llibre, i alguns estan només recitats, altres estan cantats, i anem a posar-ne qualcun. Que trobava si ho fèiem així a l'atzar i abans que m'ho surt? Anem a veure. Podríem posar aquest mateix. Abans que m'ho surt. I tal vegada només serà música, perquè també n'hi ha que només són música.

0: Que, qui la coneixia, la cançó aquesta? És un disc, ja us dic, que ha sonat molt poc i bueno, no sempre canta ella, moltes vegades... Va, per exemple, en posarem un que és un recitat que es diu Escà parla del seu amo, que és del mateix disc, eh? Dura un minutet. Un moment. Aquí li hem d'anar a posar un pot de volum, si no, no el sentirem.
1: El Ca parla del seu amo.
0: Jordi Audrí està xerrant.
1: Quan els màstils criden, les estelles es claven en el clatell dels núvols. I Peter Pan és una guineu dissecada, addicta a les sopes Campbell's. Des d'aquell gloriós dia quan, probablement per casualitat, Andy Warhol, ai, li va tocar el cul a la porta d'una geladeria. Això aquí hauria succeït a la sortida d'un concert d'orgue a Santa Maria, al qual, atesa la meva condició canina, no hauria pogut assistir. Tot i que el meu amo, que és un pròlix poeta, dotat d'una exquisida sensibilitat, m'hauria compensat amb unes boníssimes galetes vitaminades comercialitzades sota el nom de Mozart.

0: Bé, això és d'un disc de Joana Pons, Canta les dures al viento. L'original està escrit en castellà, però alguns d'aquests poemes han estat traduïts. I es que hi van fer també un disc tot en poetes, va ser Subaida, l'any 2008. És un disc, diríem més que un disc, és una maqueta, perquè se'n van fer poques còpies, però aquest pas d'en Rebull estava a presentar com un disc de Subaida. I aquí recitaven diferents poetes i ells hi posaven una mica de música, a vegades de fons, a vegades no. Anem a escoltar, si us sembla, el poema que va recitar en Pons Pons, l'escriptura amorosa, la pista nombre 4. També hi ha, bueno, vos diré ara una mica, hi ha en Joel Begú, hi ha en Pons Pons, hi ha en Pau Gené, també, que hem escoltat abans, poemes d'en Gomer 5000, d'en Tomeu Triol, d'en Pere Gomila, d'en Francesc Florit Nin, Margarita Ballester, bueno, tots, en Guillem Alfosser, ja, també. I anem a escoltar, si vos sembla, en Pons Pons, en aquest disc de Subaida. Jo crec que són peces o pistes que estan molt poc escoltades. Anem a escoltar en Pons Pons.
1: L'escriptura amorosa que intenta en va cruix, no he pogut esbossar-te amb paraules al cos. La sintaxi que ha vist créixer l'ombra estrangera amb duresa feroç sobre mars vells de pins es revolta insotmès entre escarni i despit. Assegut vora el foc, al llindar de l'hivern, el brancam humitós es patega espurnant i el vell hàlit dels llibres m'envolta amatent. Jo no vull ser feliç, vull només el poema desolat que frisós pugui nu abraçar-te. La resta és buit estil, escortats pels xisclets d'agressius gavians els velers toquen port. Branden sota la lluna amb els emburnals plens d'una crosta voraç d'amarguesa i salnitre.

0: Bé, això eren, són, Salvaida. Celebraven en aquell moment els 10 anys de Salvaida, havia començat aquest grup el 98, i el 2008 és quan van fer aquest disc, que ja t'ho dic, es diu Espàs d'en Rebull, poesia menorquina i un bri de música. La música, bàsicament, la va fer, la va gravar quasi tot en Nico Espinosa, i també algunes vegades hi ha algun passeig de flauta, però no és tot un grup complet, sinó que és això, més o menys que hem escoltat, no? Un recitat de poemes que, bueno, la veritat és que hi ha diferents recitadors, perquè alguns dels poetes que hem dit ja eren morts, i per tant llavors hi ha Fina Salort, que en recita alguns, i na Laura Pons també, és a dir, una de Moïna, Ciutadella, que recitaven poemes també per aquí. I bé, més gravacions que tinguin que veure amb Menorca i que no siguin això, música com a tal, sinó que tinguin altres connotacions diferents. Una de les curiositats són uns discos que van gravar, jo crec que dins es, eren cassets, per tant devia ser finals dels 80, principis dels 90, es deien Sons de Menorca. N'hi ha un parell d'aquestes gravacions. Llavors, amb aquests Sons de Menorca, que hi havia? Hi havia un pot de tot, és a dir, amb un micro, qualcú s'anava i gravava el Mercat d'Espeix a Ciutadella a les 12 del migdia, la mà de Cal en Turqueta, els bufadors a Costa Nord, sabaters artesans a Can Cervera del Mercadal, fent barques menorquines, una barrera metàl·lica, una barrera de llenya, un pou menorquí, aquest tipus de sons, no? Hi havia cassets, hi ha cassets, que sona so, no? A vegades intercalaven allà enmig alguna gravació de música i quasi sempre era desgrut traginada. Hi havia algun, es molia Sant Lluís i llavors venia grup traginada. Vos posaré, si vos sembla, un fragment, bueno, posarem la carrera de trotons, a Cipòdrom de Ciutadella, i després d'aquesta carrera de trotons hi ha un glosador que és en Jaume, Recader, que a la trobada de glosadors del migjorn, aquell any va recitar una codolada que és la somera embruixada, que m'imagino que la majoria la coneixen, i si no, avui la coneixeran. Per tant, si vos sembla, anem a posar la somera embruixada aquesta. Bueno, primer veureu d'acabar això de les renous aquestes. Ara anem a veure si trobam la carrera de trotons. Que els sentiu i després vindrà en Jaume.
1: Va sortir dalt l'esplanada amb una colla de bergants i passat de 40 cans la tenia ben girada. Li agafà un ram de locura entrant dins el poble de Maó, ben igual que fos un lleó trepitjant tota dieta. No hi havia porta segura, ni finestra ni balcó. Doi Miquel Cap de Panera sortí revòlver en mà, per sa somera matar, tres en van tirar la una i de ses tres bales ni una en el seu cuir ho van tocar. Doña Maria Codony, cridant gent, va sortir. Veniu, que he trobat el meu fill, quasi mort dins un enfony, i mestre Diego Bony el li va anar a recuir. En Pere Jordi Salloca, ses campanes fer tocar, en en Vicentet s'escolar, net d'en Pere Peu de Roca, i aquí ja va sortir sa tropa per sa somera matar. Don Fernando Coll de Gerra va fer sortir un batalló, mitat per dreta i esquerra, preparat per fer una guerra contra aquest gros dimonió. Els dimonis de somera en teix poble dominat i a moltes cases ja posat l'u de davant darrere i estinent peus de pantera que ses files ha tombat. Fot va dir el comandant quan te la va descobrir, el sergent Mastagaví estava tot tremolant i un dels seus soldats de davant en el cap la va ferir. I aquí morta va quedar i en sense compassió sa tropa en so de tambor arrossegant la van passar per tots els carrers que hi ha dins el gran barri de Mó. Després la van d'enterrar dins sort d'en Diego Nyoc. La tropa molt a poc tota se va retirar i per mèdits a molts van dar una gran creu de metall groc. Entre morts, malalts i ferits una suma grossa n'hi ha i estona podrem pensar i amb aquest mal esperit don Esteve en Llogaritja desbala i ho va fer cridar. Per ordre desbala major em faig saber en general que en sent cap mort animal qui causava danys per tot món, 3 dies festa major hem de fer tots per igual. Mestre Llorenç per la gàbies i en cortinetes escolar ja se'n van anar a repicar en Pere Capolo Fàbies i el pare Combrega Sàbies es completes van cantar. Tornava de bo millor, tothom content i tranquil, el pare Morgus de Fil pronuncia un llarg sermó i va cantar la missa major el pare Morgus de Fil. En Jordi Fava Cuitosa, que cridava per sortir, en Joan Naltamantí, en Miquel Espida Nafilosa i na Joana Tramposa van fer ben pròpies morir. La segona part us dirà i els morts que va fer la somera i tots d'aquesta manera m'ho en podran recordar. La festa que va d'estar, me va dir d'oll Miquel Greixera.
0: Bueno, això era en Jaume i ara sentim la mà a Macarella. Que més o manco deu ser un estil de la mà a una altra platja. Bueno, bé, això es van fer una sèrie de gravacions d'aquest tipus, d'aquest format, i això és un casset que es diu Sons de Menorca i que, bueno, si qualcú està interessat en sentir aquests sons, pues, ja ho sabeu. Bé, aquestes són els tres formats de gravacions. Com diríem, quan un grava una cançó o quan un grup té un disc, grava un disc, són cançons que normalment després els reprodueix, quan fa concerts s'endú els discos per vendre, però això eren gravacions que no tenien aquesta finalitat, sinó que tenien una altra ben diferent. Jo crec que el fet de recollir tot el que eren rondades, aquest... forma part d'una riquesa menorquina tot aquest munt de rondades i contes que es contaven fa anys, que mos contaven ses àvies o els avis, sobretot ses àvies eren ses més bones contadores de contes i de rondades. Que llavors també hi ha, també passava amb els músics, no? De que quan un interpreta va donant el seu de so, els avis li donaven el seu toc personal i els donaven el seu caràcter, que mos agradava molt en els nets sentir-ho, perquè semblava que estava fet aposta per nosaltres, no? I bé, llavors està bé tot aquest recull de gravacions i està molt bé que es facin i, bueno, de qualque manera estem aquí xerrant avui, bueno, avui xerrarem en aquesta ràdio sobretot el que es tema és podcast, i el podcast és un poc això, són gravacions que s'han fet un moment donat i que de qualque manera queden conservats, així es conserven, no? És una manera de recuperar gravacions, de recuperar sons, recuperar músiques i opinions, i llavors tot aquest tipus de gravacions que us han posat, també, pues, bueno, ja saps, tot això al Caserío, o això al Consell Insular, que hi ha amb aquestes rondades, o inclús tot això aquest d'Estebeo, també, no? També us entrava. A la vegada que allò dels poetes, posar en valor el món de la poesia i quan va fer son en el Consell Insular aquestes gravacions de solstici i estiu, jo me vaig fixar que eren poetes bastant joves els que havien gravat. A la vegada també intercalaven vegades entre poeta i poeta algun tipus de música. Una de les tantes era música d'aquí, música mallorquina, d'altres eren músiques mallorquines, però bueno, que sí que es van fer, bueno, i llavors sortia el producte que era un casset, un llibret, i bueno, ben entretingut, i podíem escoltar que els mateixos autors eren els que recitaven les seves poesies. Si vos sembla amb el tema de solstici i estiu, o bueno, anem a escoltar, si vos sembla encara, una altra d'aquestes rares que ja vos havien dit abans de Subaida, després d'en Rebull, havíem escoltat en Pons Pons com recitava. Anem a escoltar, si vos sembla, el poema d'en Francesc Florit Nin, que es diu sento com s'estanca. I bueno, és un altre d'aquest munt de gravacions que hi ha de poetes. Anem a escoltar en Francesc Florit Nin. Bueno, l'hem de posar un poc més fort perquè si no el sentirem.
2: Ala, sento com s'estanca el meu cos com l'aigua que es torna llac tranquil. Riu que s'atura en l'hora teva i lenta del capvespre. La pluja sempre ha fecundat la vida i ens banyam quan els nostres cossos cerquen el cimal que fem junts per camins nous. No, no és per l'aigua, és que s'atura. És l'hora que contens en el teu llac el repòs del sol i el migdia d'or i per on rellisco fins a dormir-me.
0: Bé, avui a Fornells plou o què? Crec que sí, perquè aquí entre aigua i cap poema hi venia perfecte. Bé, amics, això era la nostra intenció. Avui era xerrar d'aquest tipus de gravacions que, bueno, sí, tenen música algunes, però a bons importància no era la música, sinó que era el text. Eren poemes, eren rondades o eren simplement sons de Menorca. I fins aquí el que teníem pensat xerrar avui en aquest podcast i res, espero que vos hàgim entretingut amb aquestes historietes i ja ho sabeu, si qualcú té la malaltia aquesta de col·leccionar les gravacions menorquines, aquí teniu un altre llistat. Molt bé, a disfrutar, a passar un bon cap de setmana i a ser feliços. Adeu i fins a propera.

Radio Far. Al capítol anterior ens havíem aturat el clot del forn de calç a l'olla. Tenim branca suficient per a la cocció, les pedres que es transformaran en calç i el pedreny per fer la volta, la qual també està destinat a convertir-se en calç. En aquest capítol acabarem el procés de construcció del forn que des dels seus extrems podia arribar a fer entre 6 i 8 metres d'alçada.

0: després venia la feina de muntar el forn, que això era una feina molt especialitzada. I això era una feina que l'assumia el mestre.
1: Això era com fer un iglú, perquè si vol entendre, com si dins d'aquell forat, dins d'aquell clot, tu muntes un iglú. Hi ha una part de l'iglú que està dins el clot i una part que està dalt. O sigui, hi ha quasi meitat del forn de calç està enterrat, diguéssim. Està aquí no es veu. L'altra meitat és aquí a dalt. Aquí, de fet, la part de dalt és aquí hi ha més pedres, aquí es fa més calç, perquè la part de baix és allà on hi ha el foc, diguéssim. El buit era 4, tenia 4 metres de fondària, 6, segurament 6. I si me diguessis de baix de tot fins a la cúpula de dalt, pues lo millor 8.
2: La Calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i ens hi estiu, xigades. Sistiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa, pels boscos i

La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, és l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 cm, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marron grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit i interromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per a les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules ninfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. És la cançó de l'estiu i no passa mai de moda.

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Avui sona bé, això, hòstia.
2: Tres o més i mig sense fumar i me sento un poc nerviós. I a més tothom em pensa creu i és el que som preciós. Em dutxaré i demostraré sumar-te per totes les veïnes.
3: De cinc paraules aquí hem d'estar ja... Hòstia!
1: Ai, que ja era hora que sonés aquesta cançó que em toca.
3: Ah, pues sí.
2: Mira si has canviat de rototres de cavall i su... Comet de porqueria un poc...
1: Arbre! Arbre!
2: Arbre!
3: Arbre!
2: I el meu pis desgrat segurament serà per prepotència.
1: Ai, quan es diu que una persona és un fantasma, generalment té una connotació un poc despectiva. En un context col·loquial, ara sembla un poc en Cisse, però no, et sol dir que és quan exagera les seves qualitats, experiències, o intenta aparentar la qualque cosa que no és. En canvi, fer ghosting, que no sé si deu estar acceptat això, però si no ho acceptaran d'aquí... Sí, sí, o abans, perquè això estava tan ràpid. Fer ghosting es vol dir o tallar la comunicació sense donar explicacions, com per exemple, és una expressió que es fa servir per descriure una situació en què una persona, de manera sobtada i sense donar aquestes explicacions, ja sigui per una relació romàntica, d'amistat o professional, desapareix, com si fos un fantasma, sense respondre missatges, ni telefonades, ni cap altre tipus de contacte que puguis tenir. Com, per exemple...
3: Quan d'una persona que coneixes no respon als correus que li envies.
4: Quan un mitjà no te respon en els correus i no te publica res del que fas. Se suposa que fas cosa i tens cosa a dir, clar.
3: Quan d'un cambrer fa que no te veu perquè no vol servir-te.
4: Quan no te responen en el telèfon o WhatsApp. Tots aquests d'abans, el cambrer també...
3: Quan simulen que te telefonen quan t'atraques per tal de no saludar-te.
1: Aquest és el especialista del ghosting màxim, no? I de, si us fan ghosting, que segur que sí,
3: sí.
1: Que és una cosa que està de moda,
3: que mereixi.
1: Heu de tenir sempre preparada aquesta cançó. No, aquesta no. No, però també.
3: També.

0: No era aquesta, però tenia una frase que diu aquesta falsa societat, que diu en Cris Juanico, diu, justament ha sonat, no era aquesta, sé que teniu, no heu de tenir aquesta preparada,
1: no,
0: evidentment,
1: heu
0: de tenir una altra. Així, d'aquesta manera, els hi rebaixareu l'eufòria.
2: L'eufòria!
1: Oh!

0: Ghostbusters.
1: Good job.
2: And it don't look good. Who you gonna call?
0: Ghostbusters.
1: Claudio Fire.
3: Yo faltaba. La casa de fantasmes.
4: I doncs sí, teniu aquesta cançó preparada, us la descarregau en el mòbil, us la posau de sintonia del mòbil i aprofitau tot el que podeu.

0: Benvolguts amics i oients de Porcatjades. En anteriors capítols m'he queixat de la desesperació per trobar qualque història per compartir amb tots vosaltres i passar l'estona. Avui he de confessar que he tocat fons, per la qual cosa m'he tirat a la beguda, més concretament en el gin. I una vegada que les propietats medicinals d'aquest espirituós s'han posat a navegar per rius de les meves venes, se m'ha aparegut aquesta pregunta. Des de quan es veu gin a Menorca? Els anglesos, la van dur? Qui la va dur? Des de quan?
1: Jo diria que els anglesos, clar, però no sé.
0: No frisem. El gin no sempre ha estat la beguda alcohòlica oficial de Silla. Fins a seva aparició, aquest lloc l'ocupava l'aiguardent, l'elaboració del qual està vinculat en el vi. A començaments del segle XVII, l'aiguardent assoleix la suficient entitat, pes i consum com perquè se'n reguli la venda, com testimonien els 14 alambins que estan en marxa a Ciutadella i a mitjans del mateix segle per proveir, saciar o engatar els 12.000 habitants de Menorca que Menorca té en aquell moment. S'empenta el consum i negoci de l'aiguardent, se li dona, com no pot ser d'una altra manera, en el segle següent, en el segle XVIII, amb l'arribada dels anglesos, on la demanda d'aquesta beguda creix desmesuradament i, per la qual cosa, també s'estimula la plantació de vinyes.
1: Els hi ha de veure, és una cultura. I l'has de respectar. Però
0: de fet, tinc una data de consum, el dia de Nadal de 1741, els mariners i tropes angleses s'envelen ni més ni menys que 4.000 litros d'aiguardent. Ell tot sols.
1: Excuse me, all right. Thank you very much. All right.
2: Quatre i escabos foten 4.000 litres.
1: Bueno, perquè atanya son parc, no estava allà ni...
0: Clar, això, el Magalup ve d'en fora, ja. Hòstia. I és balconin, de molt d'en fora.
1: Fem balconin.
0: Però no només els guiris beuen aiguardent, sinó també la població autòctona que l'empren també per prevenir les febres, com la pomada que ho cura tot. Encara que sí, per una banda, ser guardent va bé per les febres, no va bé per la vida. Perquè, segons Joan Ramis i Ramis, l'excessiu ús de l'alcohol és un dels factors per qual pocs menorquins arriben a els 80 anys.
1: Joan Rami, com diu Homer Simpson, l'alcohol com és? Hòstia, causa que... i a la vegada solució de tots els problemes de la vida.
0: Sí, sí, exacte. Però no arribaràs en els 80.
2: Objectiu 80.
0: No sé si arribarem, però bueno. Bueno, començaments de segle XIX, el negoci de l'alcohol a Menorca experimenta una altra empenta amb una espècie de globalització. Per un breu període hi torna a haver guiris que no deixaran d'anar i venir. A causa de la guerra del francès, a començaments del segle XIX, entre Espanya i França, Silla rep un allau de refugiats, sobretot catalans. Els Estats Units també adopta el port de Mo com a base per sufocar la pirateria berber entre el 1815 i 45. Els francesos també l'empren arran de la conquesta d'Alger el 1830.
1: Sigues on siguis, t'haurà d'un bon...
0: Així com també altres esquadres internacionals. Així com també altres esquadres internacionals com poden ser la holandesa, que aquesta és bastant important. Que, bueno, ja ho veurem. D'aquesta manera, el port d'amor entre tavernes i prostíbuls es converteix en un desgavell molt gros, fins al punt que és conegut com es wapping de la Mediterrània. És a dir, es wapping.
2: Ibiza.
0: Quasi. Es wapping és la infame zona portuària de Londres.
2: Ah.
0: Es wapping. Es wapping de la Mediterrània.
2: Menorca wapping.
0: moltes festes es veu que hi havia. I, bueno,
2: I feien joc maones, no, aquesta època?
0: Segurament, devien emprar qualsevol cosa.
1: Com ara.
0: No canvien gaire. I què passa quan un estranger borratxo
2: ara
0: ve...
2: Es diu, ara és reggae-wapping.
1: Sí.
0: Reggae-wapping. Hòstia, per posar-hi els peus, sí. Bueno, d'aquesta manera...
1: Normal, perquè estic ple de gent.
0: Què passa quan un estranger borratxo ve de vacances, no? Que vol veure els licors de casa seva. D'aquesta manera, Menorca rep un fotimer de diferents alcohols. Whiskies, brandis, cerveses, rosolis, que no sé si sabeu què són. Rosolis són els tipus xupitos.
1: Digestius, d'acord?
0: Digestius.
1: No? Vale. Rosolis.
0: Roms.
1: Quants saps? Quantes paraules saps?
0: Sí. Ara te'n diré una altra.
1: Venga.
0: Roms, gins, el més destacat dels quals ets holandès, el gin holandès. És groc.
1: Groc, és el vi calent?
0: És un mes de bicle, molt bé. Molt
2: bé, Pedro.
1: Toma, que es diu Glock amb veles, que és xino. Ja ho fas en 3 o 4 nacionalitats. Que no m'ho escolta ningú.
0: No podem ofendre. Tenim dret a ofendre.
2: No, tenim dret a ofendre.
0: I un altre alcohol és el raki, també.
1: Raki no sé què.
0: És raki, no, eh? Jo tampoc. Bueno. Raki és un aiguardent anisat que és la beguda nacional de Turquia i altres països balcànics. Sembla que el seu consum a Menorca és introduït pels grecs, establerts a Silla durant el domini anglès. I sembla que aquesta beguda assoleix certa fama perquè el 1809 la Universitat de Mo autoritza a Joan Pola de Medina a establir una fàbrica de rac, sempre que sigui el mateix licor que està permès de vendre a l'estanc de l'aiguardent. Però, bueno, per altra banda, deixant de banda també els borratxos, l'alcohol també rep un impuls gràcies als llibres de cuina que es comencen a popularitzar en aquesta època. Per exemple, el 1805, a Barcelona, trobam un receptari amb 28 licors, entre els quals hi trobam la recepta del ginebró. Com a característica d'aquests licors, direm que la seva graduació és baixa, a causa que els alambins eren energèticament poc eficients. El cost del combustible fa que el preu de l'alcohol augmenti en incrementar-se el nombre de graus. Durant el transcurs d'aquest segle s'aniran introduint millores en els alambins que permetran obtenir un alcohol de més grau i puresa amb una despesa de combustible més baixa. Jo només esmentaré la introducció al 1830 de la doble columna de Coffee, que no me feu explicar en què consisteix, però no tinc ni idea.
1: Però, no tot,
0: però ho faig perquè ets la base per a l'obtenció del dry gin. I bé, jo aquí faig un to be continued, així que si voleu saber més sobre gin, no us perdeu el següent programa i últim de temporada, perquè ja...
1: Que emoció, quina intriga, quina intriga.
2: Tu m'ho xerraràs de gin més conegut del món, no, supòs?
0: Supòs que arribarem. No
2: volia dir sa marca.
1: No sé, una patrocina, no.
0: Bueno, en direm unes quantes de marques, crec.

0: ser estravada por rotondas de cavalo e chuva.
1: Merda, porcaria, um barbie!
2: Persones humanes!
1: Marco!
3: Marco! Idò, ja tornem a estar aquí en les persones humanes. Avui tenim un humà molt excel·lent. Bueno, no sé si és molt excel·lent o no, però et consideres humanista?
4: Sí, sí, sí, totalment.
3: Per quin motiu?
4: Bueno, pues jo crec que amb la humanitat i amb la universitat de les persones. Les persones moltes vegades ens especialitzem en una cosa, però la majoria tenim capacitats per fer moltes coses diverses. I crec que el que completa una persona és que no només es dediqui a un tema, sinó que diversifiquis les seves activitats. Ara venc d'una exposició d'un jubilat de Fornells que està tota la vida cuiner i ara es dedica a pintar ara des que s'ha jubilat.
3: Sí, sí.
4: I he descobert tot un món.
3: I a què t'has dedicat tu? A què has estudiat coses? Has estudiat a la universitat? O... Avui fem un poc personatge ocult.
1: Sí, sí,
3: avui fem un poc personatge ocult. Vinga, va.
4: Jo vaig estudiar biologia.
3: I...
4: Som llicenciat en biologia.
3: Llicenciat en biologia.
4: Especialitzat en agroalimentària i biotecnologia.
1: Toma.
3: I després te vas dedicar a les feines relacionades amb el món de la biologia? O...
4: Vaig fer algunes feines, sí, de gestió de fangs de depuradora amb una empresa catalana, d'aquí de les depuradores d'aquí de Menorca. Després també vaig fer feina d'educador pel GOP. Vaig estar en el Museu de la Natura, a Ferreries, durant un any i mig, quasi dos, i feia d'atenció al públic i en ciber d'educació ambiental amb les visites escolars.
3: Déu-n'hi-do, ets molt humà. És molt humà. Així mateix.
4: I després... he estat dedicat a la docència la major part de la meva vida professional.
3: Què en destacaries del món de la docència? Què t'ha portat?
4: És una professió que a nivell personal t'aporta moltíssim. Estàs en contacte amb molta gent, molts companys, sobretot si vas a feina a un institut, com he anat jo tots aquests anys. Instituts que siguin un poc grossos, doncs potser tens 100 companys i companyes. I després que cada any tens alumnes diferents. I també te dones compte d'espàs de sa vida, no? Els primers anys, doncs, els alumnes som de la teva edat o més grans i quan passen els anys, els alumnes, tu vas fent anys i els alumnes, clar, són més joves.
3: I tu ja no.
4: Sí.
1: Tens qualsevol consell per en Cristian que has de dir que s'ha de docència?
3: Bueno, mitja jornada.
1: Mitja jornada, no, pues mig consell.
3: No
5: acabis la frase.
3: Sí, un consell a mitges.
4: Va, estic segur que en Cristian ho fa molt bé perquè ell tot el que fa ho fa amb molta passió i realment per ser un bon docent jo crec que el que falta és fer-ho amb passió i amb vocació. No tampoc voler fer moltes coses ni coses molt impressionants, sinó fer-ho amb moltes ganes.
3: Sí,
4: com fa ell en tot el que fa.
3: Això tens raó, això tens raó. Sembla que me coneix aquest humà. Si no, no seria segut aquí, però bueno. Seguint un poc amb aquest secció, no?, de persones humanes, a nosaltres ens agrada conèixer gent que fan coses i xerrar de diferents maneres d'activismes o de com t'involucres, no?, allà on vius i les coses que fas. Tu, a part de fer feina molt de puestos i de jove t'has involucrat en coses del poble o en activitats o organitzar algunes coses que donin peu, no? És un activista o és una persona que mou gent.
4: Bueno, no sé si moure gent o no, però sí que pues, al llarg de la vida pues, col·labores en diferents entitats i això. Jo sobretot vaig col·laborar molt d'anys amb la Comissió de Festes de Sant Nicolau.
3: Ets un fiestero, vaja.
4: en aquell moment, quan t'estaves dedicat en allò, tampoc no podia ser molta festa, perquè havies de fer feina aquelles festes.
3: Ja, t'agraden les festes i allò col·labores.
4: Bueno, m'agrada mantenir la cultura i les tradicions de cada poble, i crec que les festes de Sant Nicolau, pues, és una festa que des de sempre ha organitzat la gent del poble i que és important que es mantingui aquí a Mercadal. I pues, com sempre s'ha fet, que ho ha organitzat la gent jove, pues, en aquella època que jo era més jove, pues, ho vaig col·laborar i vaig participar, i com que tenia temps o tenia disponibilitat, pues, quasi que vaig agafar les riendes durant una bona temporada, fins que me'n vaig anar a fer feina a Eivissa de professor.
3: Has dit Eivissa, eh? Eivissa. Hosti, sí. Tu. Has de tenir coratge. Has de tenir ganes d'anar a Eivissa. I com va anar per allà?
4: Era una altra època, no es pot comparar amb la situació que hi ha ara. Vaig anar del 2001 al 2004, i tot i que podia ser complicat trobar allotjament, doncs no...
3: Encara.
4: Sí, no era el local.
1: No vas dormir a la terrassa, no? Mires?
4: No, igualment...
1: Ni en espati de...
4: Era relativament fàcil per professorat, perquè ja només mos ho llogaven de setembre a juny, si tenien sort, potser fins al maig.
3: Jo vaig tenir un moment eufòric en els 21 anys i també vaig anar a Eivissa a fer un estiu.
1: A fer un estiu a Eivissa?
3: Sí, el 2021. Uf. De fet, devien... No, el 2001.
1: Hòstia,
3: ara sí, hagués estat bé. Hagués estat bé el 21 tenir 21 anys, però no. I vaig viure un càmping, mentre no van donar una habitació compartida amb lliteres.
1: Sí,
3: no era fàcil, no era fàcil.
5: Te van pagar el campi?
3: No, precisament. Com era Eivissa aquella època? Que te'n vas endur d'allà quan vas tornar cap a Menorca?
4: Sobretot me vaig endur els companys, no? La gent que va fer feina amb jo i la gent amb qui sortia per allà i les amistats que vaig fer allà. Com era Eivissa? Pues, en part... Menorca ara s'està començant a semblar a Eivissa. Jo el que notava d'Eivissa és que hi havia un estil de vida i una activitat social i lúdica, bars i això, d'un estil fins dia 30 d'abril, i dia 1 de maig el mateix bar era completament diferent, i tenia un públic diferent, la música era diferent, els cambrers eren uns altres i tal, perquè ja es dedicava 100% en el sector turístic.
3: Assistiu, no?
1: Total.
4: Sí. I el canvi, igual a l'octubre també, el canvi era molt radical, per sobretot entre abril i maig. Però, bueno, en hivern podies dur una vida perfectament tranquil·la i tenies ambient cultural, espais on fent música en viu, que crec que encara hi són, els mateixos.
3: Però bueno, ja m'agrada un que hi ha a la carretera d'anant cap a Sant Josep.
4: Sí, aquest.
3: Que fan concerts de... Allà hauries d'anar a tocar, Pedro.
1: Can Jordi. Molt,
3: Can Jordi. Yeah.
1: Vos volen tancar, m'han dit uns col·legues ara. Estan que, sí. Típic vací que vol tocar, tancar, no sé què, la sempre.
3: Ja no li agrada rock.
1: No sé què. Sí. Però sí, bueno, és un puesto molt guai. Sí. Quan he anat a Eivissa jo, que he anat a tocar, no he anat un estiu ni un any ni com vols, he fet dos dies tocant, he tornat. Hi ha com una Menorca allà i després hi ha tot l'altre. Hi ha gent que és com nosaltres, que van als bars, són gent normal i toquen i no sé què, ja, saps? I després hi ha tota la marabunda aquella, que és que aquella gent ni ho ensumen. Bueno, això és per ells, saps? Sí. És una poca aquella...
3: I ara no sé si hi ha gent que escolta, que ja sap que aquí estan xerrant avui, és igual, no fa falta que ho sàpin. Tu trobes que aquest canvi, no? Aquest canvi de Menorca cap a Eivissa, això és imparable?
4: Jo m'agradaria pensar que no, que es podria aturar, es pot canviar coses, però depèn molt de tota la gent que estem aquí a Menorca, sobretot de la gent que fa activitats durant tot l'any, o gent que té establiments oberts, no? No és el mateix obrir tot l'any que obrir només 5 mesos en l'estiu, o 7 o 8, i tancar gener, febrer, març, abril, com el que està passant ara en molts comerços i molts bars, restaurants. I el mateix amb les propietats, no? Si cada família ven la seva propietat perquè no ho pot mantenir, o no poden resoldre el tema de l'herència, o no poden fer la reforma, i se ven
3: a gent que
4: el
3: no viu aquí, no?
4: Capital que no és d'aquí, doncs clar que hi ha casa, que hi ha habitatge, passa d'estar ocupat tot l'any a que només estigui ocupat en períodes de vacances.
3: Ets polític? Perquè així quan xerres, no sé si... O sigui, vas allò, no has jugat mai allò de...
1: Quin és qui?
3: Qui és qui?
1: Ja, tu eres.
3: Menys mal que no hi ha sis aquí, perquè si no t'enduries un...
1: Qui és qui? Perdó,
3: qui és qui?
1: Perdó.
3: Qui és qui? Ai. Ah, m'ha fet mal allò de tots.
4: Jo no m'ho considero polític, no? Som biòleg per estudis, però som professor
3: per oposició, per no?
4: No, oposició, no?
3: No, no tens oposició.
4: No, m'han donat a plaça per... per estabilització.
3: Ahà, vale.
4: El procés d'estabilització.
3: Bueno, més o menys. Bueno, funcionari, sí. Funcionari.
4: Des de fa un poc, sí, des de fa un any i mig. I pues ara me dediques a política, però per això és una cosa circumstancial, d'una etapa de sa vida, però no, no me considero polític. Però entenc que la resta de la població m'hi consideri, però bueno.
3: I consideres que la política és una manera d'activisme?
4: Sí. Totalment.
3: Què estàs aconseguint o què t'aporta estar en aquest primer pla, no? de secció d'esquerrer i del poble?
4: A nivell personal?
3: Bueno, de Mercadal, vinga, ho diré, va, si algú encara no sap amb aquí xerrant, a poc en poc anem descobrint aquí xerrant. Jo, l'entrevista aquesta, t'ho dic jo, Pedro, riuràs molt. No. Riuràs molt. Saps per què?
1: No.
3: Ja t'ho diré. Deia que en Joan se n'ha d'anar.
4: Bueno, pues ara mateix la meva activitat política a nivell personal el que m'aporta és pues, és com dos o tres carreres a la vegada, val? És com estudiar un màster de forma molt intensiva, no? Pues, tens l'oportunitat de tocar molt de temes, molt de tot tipus de qüestions d'un municipi i de conèixer moltíssima gent i de veure com fan feina diferents professionals, diferents empreses, com funciona un poc el món econòmic, el món immobiliari...
3: El món dels humans, no?
4: Sí, el món cultural...
3: Molt bé, molt bé. No, perfecte, perfecte. Jo, tot l'objectiu de fer l'entrevista aquesta, saps, que era arribar en aquest punt, no, era arribar en aquest punt, perquè tenies il·lusió de dir, bueno, doncs fuig aquí, doncs moltes gràcies i...
1: Ai, per favor.
3: És una broma que tenim amb Pedro des de fa quasi dos mesos i aquest sol hi genera molta
1: ansietat.
3: I així no t'arrepenteixes ni molt menys de crear aquest col·lectiu, no? Tu formes part de l'entesa de Mercadal, ara estàs davant, després de molts anys de formar-hi part, i és un poc una transició, o més enllà de Mercadal trobes que pots veure't com una persona que pot aportar coses també a Menorca?
4: Bueno, sí, jo crec que sí, no? Només per aquesta experiència sempre pots aportar, però jo ara mateix no m'hi veig, ara estic centrat en la meva activitat en el municipi i tampoc no me'l planteig a altres escenaris, no? De fet, jo sempre dic que jo m'agrada molt la meva professió i que espero tornar a la docència. Vull dir que no és el meu objectiu de tenir més a política el resta de la meva vida laboral.
3: I què li diries a la gent que se queixa? No, no que se queixi molt, que la gent que se queixa. Què els diries?
4: Que es queixa de què?
3: De tot. Es queixen en general. O sigui, es queixen de, jo què sé, de qualsevol cosa. Ara han canviat això aquí, ara frenes allà, ara no sé què. Què els hi diries de manera constructiva?
4: Sí, sí, sí, sí, òbviament.
3: Què els hi proposaries, vist des del punt de vista polític? Avui és una entrevista un poc semiseriosa.
4: Us estic posant molt seriós, sí.
1: Ai, fort. Digues.
4: Què els hi diries a gent? Pues que entenc o comprenc que hi hagi necessitat de fer aquests comentaris, però que de vegades també hem de reflexionar, o a vegades és culpa nostra de que els gestors, els polítics, doncs no expliquen per què s'han pres aquell tipus de decisions, no? Però a vegades la gent, abans de queixar-se, ha de pensar no només en ell mateix, sinó que a vegades aquella decisió o aquell fet s'ha plantejat en benefici a comú de la majoria de la població. Sempre hi pot haver qualsevol decisió política, qualsevol decisió a nivell municipal, sempre hi haurà algú perjudicat, probablement. Val? Però el que s'ha de mirar és el benefici generalitzat, no? I clar, pues hi ha alguna decisió que pot molestar una persona en concret o un habitatge o el que sigui, però després s'ha de mirar la repercussió per la majoria de la població.
3: I trobes que en aquest sentit, ja per anar acabant, trobes que intentar que la majoria de població participi o que hi hagi participació ciutadana, no? Això que es diu, milloraria, pues, això, que tothom senti un poc les decisions pròpies, no? O col·lectives. Com ho feim en això? Com es podria fer perquè fos més una comunitat que pren decisions col·lectives?
4: Bueno, hi ha diferents eines de participació ciutadana, però jo crec que més important és que la gent vulgui participar, que no només participi un sector de la població concret, que és aquell que està més motivat, més interessat en participar en aquesta presa de decisions, perquè si no aquestes decisions tampoc no beneficien a tothom, no? I lo difícil és que, per exemple, participin pues, joves en segons quins processos de presa de decisions o de participació o de donar opinió, no? Pues, avui en dia els joves no estan vinculats pràcticament a cap entitat associativa, a cap partit polític, evidentment, yeah. I costa que participin en la presa de decisions. A no ser que els afecti molt a nivell personal, pues, participen a través de comentaris en xarxes socials. Clar, fer un comentari en xarxes socials és molt fàcil, no? Però fer un activisme real i que tingui conseqüències més enllà d'un tuit o un comentari a Instagram on sigui, pues, implicar més exigència, més esforç, que molta gent no està disposada ara mateix.
3: I avui en dia poden veure el ple de l'Ajuntament a través d'internet, no?
4: Sí, online.
3: Cosa que millora, no? I en qualsevol moment pots veure el que s'està xerrant del poble, el que es decideix, el que es vol fer, no? I que des final seria un poc una manera de que s'obri l'Ajuntament cap a la població. Idò, Joan, no sé, moltes gràcies per venir a un programa tan bandarra com aquest.
4: Perquè nosaltres ens hem posat molt serios, però...
3: Bueno, perquè al final de l'entrevista havíem de dir... Bueno, a Sant Joan Pellicer, Riu de Bes, un aplaudiment. Si no ho havíeu descobert...
1: Ja me sonava d'algo, hòstia. Sí.
3: Si no ho havíeu descobert, pues, sou molt flacs. A més, m'ha fuit el nom en el final, però bueno, com que ja saben, xerraven de coses sèries, dic a veure, que digui, a veure qui és, no, aquesta persona. I per acabar, deixant que m'ho recomanis una cançó. Va.
4: Bueno, jo he triat January Rhymes, de Decembers, que és un grup de música folk, tranquil·la, per... crec que... us aboca molt a aquests moments que estem vivint després de les festes de Nadal, de que la gent s'estanca a casa seva, de calma, de reflexió, de dies foscos, d'hivern, de calma.
3: I de a reflexionar, s'ha dit.
4: Molt bé.
3: Gràcies, Joan.
4: Gràcies.
3: Fins a la pròxima.
4: Moltes gràcies.

0: News de Porcatjades! Les notícies més fiables! M'ha sortit de l'ànima.
1: La OTAN, la OMS, la FIFA i 37 organitzacions més decreten dia 15 de gener com últim dia legal per felicitar l'any nou. Un portaveu comenta que ja sabem que s'arrima fa molta gràcia, però no podem tenir gent feliç l'any de nou fins al febrer. Les autoritats sanitàries intenten convèncer a un pare de família a Lorenc en que deixi menjar a la seva família una altra cosa que no sigui torró. Entre la panera de la feina, la de la feina de la dona, mos ha tocat la rifa de Cana Maruja, encara tenim menjar fins després de Carnaval. I en aquesta casa no es tira menjar, afirma el pare, entre les seves prades. Saps que menges molt de dolç que tens tot a sobre.
2: Encara queden coca rosco de vino per aquí.
1: Calla, calla. La població menorquina clama per un segon confinament per la pandèmia de grips i refredats després de les festes nadalenques. Fotent dues o tres setmanes a casa, fent exercici perquè m'has dinerots, fent mindfulness d'aquesta i descansant de cara a la temporada d'estiu. Que no estaria en mel, declara un portaveu. O no?
2: Veure,
1: dues setmanetes.
2: Qui ho ha viscut, jo crec que ningú diria que no ho vol repetir.
1: No, anem amb un palau, vinga.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Tot es dia.
1: Bon dia. I alegria.
3: Tot es dia.
0: L'altre dia vaig veure un tuit que posava en bon valencià, bon dia tot el dia. I dic, veus, en bon valencià, en bon català, en bon maonès, bueno, com vulgueu.
2: A Lleida ho diuen molt, eh? Bon dia tot el dia.
0: Ja,
2: és molt, és com una frase feta quasi, quasi.
0: Sí, sí, no, és que de fet ho és, és perquè ho és tot el dia, tot el dia és bon
1: tot
0: dia.
1: Tot és bon dia, amb tu, que... sí, sí.
0: Exacte, a més, sempre ha de ser bo, perquè si no és bo ja no mos agrada. Sí, no, i sí. Hem de lluitar perquè sigui un bon dia.
2: No hem de dir bones tardes, no. Això no, això no es diu. Això no es diu.
0: Es diu a Espanya, a Madrid.
2: Enguany estem aprenent unes coses tan pràctiques.
0: Pues sí.
2: No, com us dus, com
0: mira,
2: us dus avui?
0: Avui aprendrem per poder anar una mica de viatge pel tot el món, aquest, sense fer un poc espadans, perquè tothom té un amic pedant que un dia se'n va de vacances i te diu, m'he anat a London.
4: London Calling.
0: I dius, molt bé. Però,
2: com va anar per London?
0: Com va anar per London?
1: Com va per London?
0: Ai, molt bé, saps? No, va.
1: Quina ràbia.
0: Exacte, deixem de... Diguem les coses pel seu nom, clares i en català.
2: A veure, una peculada a vegades.
0: Exacte. Sí, no m'ho facis dir perquè sí. Però sí, nosaltres sabem que les coses no van així i quan hi ha una tradició amb els exotopònims de traduir-los, els traduïm, els noms de lloc que són això, els exotopònims els traduïm sempre, d'acord? Sempre que hi hagi aquesta tradició. Si reiem en català, per tant, els traduïm en es català, perquè clar, hi ha gent que se'n va a London però després hi ha aquesta xerranda que s'han anat a Londres, hòstia, tampoc, saps?
1: També es va.
2: Entre poc i massa, a mesura passa.
0: I no, clar, què hem de fer? Anem a Londres, d'acord?
1: Londres.
4: Londres.
0: Ben pronunciat, en català és Londres, d'acord? Perquè comença això, comença a ser una nova tendència sobre traduir topònims en el castellà directament, saps?
1: Vale, serà difícil, però ho concluirà.
0: Sí, clar, mira, també a Portugal hi ha una ciutat que es diu Porto.
1: Porto?
0: Porto. Porto.
1: Porto. Ah, vale, Porto.
0: En català sabeu com se diu?
1: Com es diu?
4: Porto.
0: Porto.
1: Porto.
0: Porto.
1: Ah, vale.
0: I en castellà sabeu com se diu?
2: Porto.
0: O
2: Porto.
0: I com li diu la majoria de penya? Oporto.
2: Oporto.
0: No, avant.
2: Anem a dir-ho com els portuguesos, tu.
0: Exacte, no? Com els portuguesos, com nosaltres.
1: Com diguin sí, sí.
0: Exacte.
2: No és per dur la contrària, és per coherència.
0: No, és que de fet, l'única o aquesta inicial que la posen és en castellà. És a dir, no té...
2: Oh, que bonito. Oporto.
1: Oporto.
0: Clar, jo suposo que deu ser... Oporto, no? Perquè clar, és a dir, ja poses l'article davant, o portuguès, no? I clar, no, però no hi és. És a dir, aquesta O no l'han de dir, d'acord? I això, a vegades us mereixem el que us passa, Oporto, no?
2: Ara,
0: saps?
2: quan qualcú d'una altra us digui Londres o Oporto, li deim exotopònim.
1: Exotopònim.
0: Aquest exotopònim està molt mal pronunciat.
1: Hombre.
2: Com es diu?
0: Aquest exotopònim està molt mal pronunciat.
2: No, directament jo li diria exotopònim. Ets un exotopònim.
0: Com a insult també cola bastant bé, no?
2: Ah, sona bé. Xec, perquè no diu
0: exotopònim.
2: No dius res i ho dius tot.
4: Que te llufa.
0: Després, així que segueixi aquesta línia, en tenim més, eh? Així és que són futboleros, amb aquesta U tan necessària i de tradició castellana de futbolero.
1: Futbolero?
0: Futbolero. Futboleros, clar, tenim clar també que hi ha una ciutat d'Itàlia que és Milano.
1: Milano,
0: que per l'equip de futbol més llorejat d'allà és el Milan, que ja tenen el nom en anglès.
1: El Milan, clar.
0: El Milan té el nom en anglès.
1: No del Milan.
0: Exacte.
2: Jo tinc una pregunta, eh? Has dit llorejat?
0: Llorejat?
2: Com has dit? És l'equip de futbol més...
0: Ah, llorejat.
2: Llorejat.
1: Llorejat.
0: De llor.
2: De llor, de llorer. Llorejat. No?
0: Exacte.
2: Llorejat. Entres lliure, he dit, hòstia, llorejat.
0: No, són lliures a Milà, són italians.
1: No són lliures, són italians.
2: Els italians no poden ser lliures mai.
1: És a dir, Leon Milan perquè és
0: en anglès. En anglès, clar, antigament els equips de futbol es havien posat noms anglesos, però i el Milan, clar, aquí va ser en Franco que va prohibir noms que no fossin d'equips de futbol que no fossin en castellà, però hi havia molts de noms que eren en anglès.
1: Eh?
0: I l'Atlètic de Bilbao continua sent Atlètic en anglès.
1: Atlètic de Bilbao.
0: Se l'han haver de tornar a normalitzar quan en Franco es va morir perquè havia estat Atlético de Bilbao una temporada.
1: Correcte. Com es diu? Com s'ha de dir? Milan?
0: Milan, va ser que en castellà que han fet tranquil·lament, ells normalitzen els noms i deien el Milan, perquè ja és Milan, però en català és Milà.
4: Com sa goma, no?
0: Exacte, com sa goma d'esborrar.
1: Milà, com sa planta de reciclatge.
0: Exacte, ben igual, exactament igual.
4: Va, com va. Més, com més coses.
1: Però de Mercedes.
0: Després també hem d'anar molt alerta amb els topònims. A l'hora d'escriure'ls, n'hi ha que els deim bé, però no els escrivim bé. Què tenen en comú Romania i Hongria? A part d'una democràcia una mica xines.
2: Romania i Hongria.
1: I rimen.
0: Que s'escriuen amb bo. Romania i Hongria.
1: Uau.
0: D'acord?
2: És a dir, que fan Sao do Porto i anem a posar-la a Romania i Hongria.
0: Exacte, ho pronunciem bé, perquè com que ja sabeu que les nostres tòniques quan tornen àtones se pronuncien ús, és a dir, no hi ha cap pega. Romania, Hongria.
1: Exacte. Avui estava fent el cafè, pensava, les tòniques que tornen àtones? Què passa? Vols dir el mòbil tot el dia? Jo estic pensant
0: en aquestes coses.
2: Això m'agrada les paraules esdrújoles.
0: Les os que quan són àtones se pronuncien u. En català oriental. A vegades jo m'aperto.
2: En Pedro es llega al matí i pensa quan les os àtones...
1: Un poc amb en sis, eh? I posen les os àtones. Ja està.
0: I bé, després tenim més casos. L'Havana, per exemple, s'escriu amb V baixa en català. En castellà no s'escriu amb V alta, en català no, i s'apostrofa. Que amb això també, a vegades, aquí ja no són exos, els topònims aquests, però aquí també tenim problemes a vegades a l'hora d'escriure els noms en article. D'acord? Perquè si escric que venc des Castell o vaig a Mercadal, no apostrofam, no posant majúscules, venc D-E-S, des Castell, i vaig a Mercadal, A-S. Tal qual.
2: I però això no ho va mostrar ningú. En el seu moment, vaig a Mercadal, no ho assimila.
0: No.
2: Posa a Mercadal.
0: I hi ha molts dubtes, exacte, i sa M majúscula. No.
2: Sa M majúscula només a principi de frase o nom propi.
0: Exacte.
2: Per favor, ja està bé.
1: Vale, ja, hombre.
0: Gràcies, Cristina.
2: Es pot escriure A-S.
4: Aquí és tot en minúscula, en Mercadal.
0: Després, un altre total...
1: Toma!
2: I Fornell sempre majúscula.
1: Sempre majúscula, totes.
2: Ara, lo que I... això no sé com seria, no sé com seria, però el que fan els catalans quan volen semblar que són d'aquí i diuen, me'n vaig a els Fornells.
1: Com el diuen?
0: Sí, no, tu vés posant articles salats allà on no toca,
2: allà on no toca.
0: I seràs un autèntic barceloní de Fornells.
2: Vas que ara.
1: A Samaó.
2: Segueix, Xise, perdona.
1: Vaig a Samaó, no. Vinga,
2: home. Mos han despistat en seu àtona.
0: No, un altre topònim especial, per exemple, és la capital d'Holanda, que és la Haia, que diu, s'hauria d'apostrofar, i no s'apostrofa, és una de les excepcions que no s'apostrofen. D'acord?
1: Mai.
0: L'Haia no s'apostrofa, d'acord?
1: En billetina.
0: Després també tenim...
1: L'Haia en billetina.
0: Exacte, en billetina. També tenim uns altres topònims que també mos duen una mica així, sobretot perquè canvien l'accent. És el cafè, és d'Etiòpia, no d'Etiòpia.
1: Etiòpia.
4: Etiòpia, malament.
2: Sento obert això.
0: Amb accent, exacte, sabó, perquè és esdrújula, que t'agraden les esdrújules.
2: M'encanten.
0: Etiòpia.
1: M'encanten.
0: Qui també mos canvia l'accent és Marràqueix. Marràqueix, no Marràqueix. Anem a Marràqueix, d'acord?
1: Molt bé.
0: I el Tibet.
1: I si no, no hi anem, tampoc per fer una altra que anem.
0: El Tibet i l'Himàlaia, també. També és esdrújula.
1: L'Himàlaia.
0: I Tibet, no, Tibet és aguda. Tibet, no Tibet.
1: Tibet.
0: Aquell va fer la peli en el Tibet, però no, és en el Tibet.
1: És el Tibet.
0: I una altra ciutat europea és Helsinki.
1: Helsinki.
0: D'acord? Helsinki, sí que la fem així, però Helsinki.
1: Helsinki és quan tu amala, que tothom diu tu amala, i és tu amala, és esdrúixola també.
2: Posa-li un accent.
4: Reivindica.
1: No, no hi ha accent que valgui.
2: A veure, torna a pronunciar.
1: Helsinki i tu amala. Són dos vocals el mateix, que es diu diptong, no? Encara me'n record. I és esdrúixola. Sí, però no hi ha accents perquè a Finlàndia no posen accents, no són com els balears. Gràcies.
2: Ja veus que...
1: És que tu home la finlandès també, però saps, eh? A veure, Ja està, perdona, sí, sí.
0: És Tuomala dels ponts de Finlàndia.
1: Tuomala.
4: Tuomala.
0: Tuomala.
1: No és els ponts de Finlàndia, no. No sé com és els ponts de Finlàndia, t'ho cercaré.
0: Alots.
3: Polivart.
0: Malàisia i no Malàcia, eh? Amb accent de sa. Malàisia.
1: Malàisia.
0: Malàisia.
1: Amb llatines i llatines també?
0: Sí, Malàisia. Llatina.
1: Vale.
0: Després, una en dièresi, que aquesta darrerament és més famoseta. Ucraïna. No, Ucrània. Ucrània. És que la guerra d'Ucrània, que Ucrània, que Ucrània. Ucraïna.
2: Aquesta la vam aprendre a dir l'any passat.
0: Ucraïna. Sí, sí, sí. No he volgut entrar amb el Kiev o el Kiev perquè aquí també aquí hi ha més complicacions, però Ucraïna m'ho ha de quedar ben clar, igual que Belarús, d'acord? Que ets l'únic estat que no renega mai de la URSS, Belarús, d'acord?
1: Dades que me demolles tu.
0: Exacte.
1: Vale. Belarús, Belarús. Sí.
0: I res, va. Recordeu que Ítaca també és esdrújula.
4: Ítaca.
0: I res, Israel et genocina i Palestina és un estat.
2: Què has dit?
1: Molt bé, sí, sí.
0: Res.
1: Hi ha coses que ha dit, així, sense més. Sense pensar.
0: Exacte, xerrant d'estats, pues, ja està tot dit.
2: I quina música escoltam ara?
0: Si vos agrada el peix de l'Alguer.
2: Vinga, idò, si vos agrada el peix i si no, també.

0: Idò, ja anem acabant el programa avui. Avui hem sentit Manies que tenc, d'Anna Maria Florit, que no mos hem d'oblidar. I ja sabeu que els homenatges que fem en el final de l'Esporquetjada sempre és per rompre aquesta criptogínia.
1: Criptogínia.
0: Que és una paraula que mos va ensenyar en Cisè i que estem emprant molt. I avui, l'homenatge de final de programa el fem a Anna Maria, Mercadal i Fornells i Pons. No, no, Maria Mercadal i Pons, el que hem volgut dir és nom del municipi, però no, no cola. Nascuda Mo el 1874 i mos va deixar el 1969. Va ser una cantant i divulgadora musical menorquina. Va ser una de les primeres dones menorquines que van accedir a la segona ensenyança, coincidint amb el moment en què el centre privat que la impartia a Menorca es convertí en Instituto Oficial de Segunda Enseñanza, passant a ser públic el 1874. I bé, vols afegir res més, Xec?
2: I comptant, per tant, amb les matrícules gratuïtes que l'Ajuntament oferia a les famílies que no podien pagar els estudis de batxillerat en els seus fills i filles. Aquestes ajudes van beneficiar notablement les dones que, fins al moment, havien estat les discriminades quan una família havia de triar quin dels fills accediria en el batxillerat. La seva graduació, el 1890, a l'Institut de Segona Ensenyança de Mo, la va convertir, per tant, en una de les primeres dones que s'hi van graduar.
0: I per acabar, quina cançó posam, Pedro?
1: Idò, per despedir-nos i per acabar aquest homenatge, posam una cançó d'Anna Pilar Alonso i Moll, cancionatista menorquina i cantant de couplets, una cançó molt potent que es diu Nena.
0: Abaix criptogínia.
1: Abaix criptogínia, mai.

0: importància? Que m'agrada fer sentir els meus convidats com si tots fossin mestres. Si te deixes malament davant tothom, no em facis massa cas.
1: No!
0: Però que em veuen les tontes al col, oblides Peter Cas.

La cançó que acabau d'escoltar es diu Piscolabis, del grup de música Redse.

plen en excés. De forces abatudes. Plors ofegats. I dominades ires. Els ulls, les mans, com en ruïna parlen, d'imperis destruïts per sempre més. Soc terra que vol ésser fecundada pel riu amar que neix en vostre cor. Compartint el greu dolor, lluar-vos, a fi que ho retrobeu

va dir: «M'és igual si amb els teus peus m'embrutes a tu vola, perquè veig a sa mirada passió que també amara, es qui canta en tu de vora». Li vaig respondre: «Res millor que en sora blava, quan el sol llepa sa cala, contemplar quan sa ruada ha abrigat els meus amics. No oblit que en aquest rodol s'hi arriba per un camí que qualcú va xermar ahir amb poemes molt antics. Aixecar el got i sentenciar: és aquí on jo vull estar. No tenir més ambició que cantar a sa matinada, no és per jo cap deshonor. A tots els que han preferit altaveu de poca mida, a canvi de poder sentir l'eco d'una veu amiga, dedicar-me una cançó. Comunitat i germanor és així com s'edifica. Reconeix en un company allò que t'identifica. Peuades de mossarena que la mà esborra, graven rastres de claror per als que les enyora i diu: he vist una estela al cel com un presagi, portador de llum d'un astre centenari, invocant ancestres, nòmada de planetari. Fem passes petites, no volen anar fora, jo camin tranquil perquè sóc fresc i espontani. Després d'aquestes paraules es va geure per dormir i jo vaig quedar tot sol, però amb una cosa clara: d'arbres vells i bons amics no en té tothom que vol. Som la collita del que van sembrar ahir, i cuidant les flors d'un pati que no és gros ni ho necessita».

0: Ferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Tenc un calaix ple de records i de poemes, paraules tendres, cartes d'amor que tu escrivies. És un tresor per jo que tinc guardat i m'acompanya quan sent soledat.

0: Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre?

Libro. Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent, el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961, protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertany a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen. Els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc a Grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegades massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tinc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també moments d'encandilament, d'observació, de contemplació, de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial, és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes, a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio. Què tal?
1: Molt bé, molt bé. Tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim. Ha sortit bé ara. un grup nou, un grup de gent molt, molt jove, que esteu fent coses i que m'agrada... Bueno, fa temps que mos coneixem amb en Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets el cantant,
1: sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria, olé, fantàstic. Com, no sé, sempre demano aquesta pregunta, la primera, per arrencar l'entrevista. Quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó i dius, això m'agrada, no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical, o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo, personalment, sí, des de sempre, la família, sempre la música ha format part de la nostra família. Ma mare, en la guitarra, sempre tret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha hagut música entre nosaltres i sí, i a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil. I si hi ha rock, també, de part de mon pare, també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bondemó?
2: Vaig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: Amb en Moi.
0: Amb en Moi? Bon profe. Joder.
2: I bé, fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tinc més sort que jo, perquè jo a canvi tampoc no hi ha... Ni els agradava la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntava aquest grup? Suposo que sou col·legues de l'institut, com comença?
1: Sí,
0: la Uella,
1: sí,
0: suposo
1: sí.
0: Que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com te xerrava antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Com t'ho neix un poc la idea aquesta?
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia. Jo... vaig començar a interessar per la música, entrant a les 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument, tu?
1: Jo son la guitarra.
0: La guitarra, vale.
1: I, bueno, soc vocalista. Mm-hmm. I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sagrada Mola, on en aquest programa escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació. Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, m'has fet una grossa nevada.
2: Sagrada Mola, on en Pep Cardona ens segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou programa de Maquetes, esteu podcast de música guapa, guapa, a Radio Far. Avui torna un vell amic del programa, un vell amic meu, per suposat, torna en Aram, que com comentam, doncs, va ser un dels primers convidats en els podcasts fa 500 anys, quan estaven tots tancats. I res, ara ens trobem en el seu estudi, en estudis de Vini Sound, de Vall Caseva, que és una passada de puesto, on està cuinant coses noves, entre elles aquest nou projecte que té. Drac Negre, que comencen a borinar també, comencen a treure coses i tenen ganes de començar a borinar en directe. I res, d'ara mos explica, antes de tot començar escoltant una gravació que ja van editar fa temps, una versió d'Escoltes Vent, de la popular cançó menorquina. I també presenten un single en primícia mundial antes de que surti a Spot i aquestes coses, però l'escoltarem avui en el podcast. Res, espero que us agradi. Aixalà!

0: Aram, benvingut una altra vegada. Amb aquest ets dels pocs que tenen el dubtós honor de ser repetidor.
1: És veritat.
0: Amb aquest, esteu primer, esteu, va ser dels primers o els primers?
1: Jo
0: sí.
1: Crec que sí, va ser el tercer o el quart.
0: El tercer o el quart, sí. En pandèmia. 2020. Que sembla que faci 25.000 anys.
1: 2020, i fa 5.
0: Fa 5, tio. Es va, que van xerrar amb les artes. I avui venim a xerrar del teu nou projecte, Drac Negre, que hem escoltat aquesta Escoltes Vent. I abans de continuar que m'expliquis un poc la història, Escoltes Vent, una cançó que bueno, que tu i jo sabem que de fa temps, no sé si t'obsessiona o de dalt, perquè vas decidir regravar o gravar per primera vegada així bé. Ostres. Escoltes Vent.
1: Home, tu saps perfectament que aquesta cançó sempre tenia molt de tirón, allà on anéssim, perquè és que amb Males Artes vam inclús per península, gent que era castellano parlant fins i tot, tothom li quedava molt l'atenció a aquesta cançó, tothom li agradava molt. Sí. Té algo, aquesta cançó té algo.
0: Té algo, sí.
1: I sempre es va quedar pendent gravar-ho bé, i mai la vam gravar bé. Entonces, jo em vaig quedar amb l'espinilla, i també l'espinilla de fer algo de rock menorquí, perquè al veure que això era una cosa tan... te sortia tan natural fer-la, uh-huh. I sempre va quedar pendent fer-ho. I és algo que ja tocava. Ja tocava.
0: Tocava, sí, després de tant d'anys. Tu i jo vam xerrar de que ho tenim en comú, amb les artes, crec que és el quart, maquetes, i bueno, no escolt jo les entrevistes que faig, perquè me fa cosa, escolta'm la meva veu, però bueno, suposo que ho van deixar, pues, que el grup s'acabava, que no s'acaba de manera... mai els grups s'acaben així de cop, sinó que es van morint de finor, suposo, que va ser el cas de Males Artes.
1: Sí, va ser una situació amb la qual teníem aquell tercer disc que estava començat a gravar, vam començar a gravar les bateries i mm-hmm. els baixos, i estaven els temes acabats i tot. Però va ser l'època que jo vaig venir a viure a Ciutadella, vas canviar de casa, vas tenir el meu segon fill que va néixer, tenia molt poc temps.
0: I... la vida.
1: Sí, la vida. I llavors va anar morint, una llàstima, va ser una llàstima, però va quedar allí pendent, i sempre tenim aquell repte pendent d'aquells temes, acabar-los algun dia, del treure'ls.
0: Algun dia, algun dia.
1: Algú
0: farem, algú farem.
1: Sí,
0: qualque cosa farem. I, bueno, com és esteu aquest no diré travessia en el desierto, però, bueno, aquest camí que t'adú des del final de Males Artes fins a Drac Negre? Has muntat alguns projectes entremig, però de temes propis me sembla que no, no?
1: No, exacte. Temes propis, tu saps millor que ningú, és algo molt difícil. Jo sempre... per mi, què vols que te digui? Juntar-nos amb un grup, quatre amics, músics mitjanament bons i agafar un tema que ens agrada a tots i tocar-lo, és que no té cap misteri, no? És molt guai, i fer-ho bé tampoc és fàcil, però fer temes propis és un altre món, i tu ho saps. I totes, bueno, sempre tenia l'espinilla i tenia moltes idees, moltes mitges lletres, moltes cosetes, però que s'alineen els astros per tenir temps, recursos i companys. Uh-huh. Aquí, d'alguna manera, a mi, qui em va fer l'empenta final va ser trobant en Mariano, el cantant que ens vam conèixer amb Roxons, uh-huh. que jo vaig conèixer, ja crec que això ho vaig explicar, amb una mena de concertet que em fa Ferreries de Viejas Glòries.
0: Vale.
1: I allí va sortir aquest tio i dic, d'on ha sortit aquest tio que canta tan bé i a més menorquí i tal, i té aquella veu superautèntica rockera, i des de llavors
0: Mariano,
1: ja li vaig dir...
0: Mariano sí. Marí, germà de...
1: Mariano Marí.
0: Pere Marí,
1: exactament.
0: Sí, una gent que sap fer les coses. Sí, sí,
1: sí, sí, que a més molt autèntic, molt natural, i des de llavors ens vam dir, tu i jo hem de fer coses algun dia, sí, sí, sí. Vam fer la formació de Roxons i
0: de quin any xerram ara?
1: Això és el 2019.
0: 19. No fa tant.
1: No fa tant, i fa molt a la vegada.
0: Ja, ja.
1: Però bueno, va quedar allí, i quan estàvem en aquells assajos, pues, jo de tant en quant amullava la idea, no? I com va venir la pandèmia, de fet, va ser allò que vam tenir un peron d'assajos, i va ser com més temps vas tenir per acabar de composar 4 o 5 temes i amb ell gravar-los, i van estar les maquetes, les demos aquells estan allí rodant des de fa, pues, malauradament, masses anys, però ara per fin ja he cregut que era el moment ja de treure aquests temes al carrer.
0: Per pandèmia te vas baixant aquest pedazo d'estudi que tens.
1: Exacte.
0: Que tens aquí baix, que estàs gravant gent i fent cosetes sempre.
1: Exacte.
0: Que he estat aquí en la huella, que ja sortirà
1: el que
0: van fer.
1: Està ahí el tema, està a punt de salir de l'horno.
0: Aquí vas fer, i vas començar a fer aquests temes, pues, tu, òbviament tu tot sol, aquí vas començar, pues, aquí terres, tens aquí baixos, bateries, també ets havies gravat tu de qualque manera, escrites,
1: sí.
0: O com el fas?
1: Les bateries, bueno, el segon component clau també dintre el Drac Negre per mi és el Gerard de la Fuente. Uh-huh. És un baterista jove de Ciutadella, però que ja fa uns anys que està estudiant a València, i amb ell també havia coincidit en aquesta travessia que tu deies en el desierto, que no l'he explicat gaire, però bueno, del 2011 pues, al 2000 2014 no vaig fer res, que va ser, allò va ser molt llarg. El 2014 em vaig juntar amb Fragues, que em van cridar perquè cercaven guitarrista.
0: Hòstia, es va, tio, es va.
1: Va fer un parell d'anys, un parell de temporades, un any i mig així.
0: Es va,
1: vaig, allò ho vam tancar aquell capítol i vaig muntar una cosa amb en Ramon Torrente i Nadrini, un grup que es va dir Rock Sessions.
0: Rock Sessions, hòstia, tio, no.
1: Res, no va anar un món, vam fer un concert petit. Però allí tocava en Gerard, allí vaig conèixer en Gerard.
0: Vale.
1: Hòstia, baterista d'aquests, bueno, fa un moment tu mateix me deies offline, no, que diuen, una banda és tan bona com el baterista.
0: Com siguis bateria, sí, sí, sí.
1: Pues en Gerard és un dels millors bateristes que jo conec i un dels millors per tocar més en rock i heavy, no?
0: Bueno, la cosa de mantenir-te en moviment i fer coses i muntar i desmuntar. Exacte. I tal, pues és que acabes coneixent, acabes pues, fitxant. Exacte. Gent, fitxant només de vista, dius, aquest tio o aquesta tia, pues, amb aquest amb el seu nombre, amb el seu WhatsApp.
1: Correcte, ja, exactament, ja. Tal qual. Aquella formació va acabar el 2018, però en Gerard i jo sempre hem de ser en contacte i sempre teníem ganes de fer alguna cosa. En Gerard se'n van estudiar, i està estudiant a València, i les bateries les he gravat jo, com deies tu, en MIDI, primer per fer la composició, però totes les bateries són reals gravades per ell després. O sigui, jo li passo les pistes a ell, ell té un estudi a València, ell toca damunt, ho prepara. Bé, tinc un reel a Instagram penjat de com vam gravar les bateries.
0: Sí, sí, ho he vist en això, tio.
1: He fet dues sessions. Una les vaig fer aquí, a l'estudi, aquí a casa meva, a Vinisound, diguéssim, a muntar la bateria, microfonant aquí, però una sessió també l'he fet allí. O sigui, la bateria la munta ell té microfonia de la bona, bateria boníssima, té Audix, té collonut, tot previs bons i tal, i jo me connecto remotament al seu ordinador, i és com estar a la peixera del costat.
0: Ai, bon Jesuset,
1: el que passa que en vez d'estar a l'habitació del costat, està a València.
0: Estàs a València, tu.
1: I està a València i estic aquí. Jo l'estic gravant i estic fent la sessió.
0: Com es fan aquestes coses?
1: I així està gravant les bateries reals per ell i en Mariano les veus. I les guitarres, a l'hora de preparar el directe, perquè sí que és veritat que dintre de la composició doncs no ha participat en Josep Febrer, perquè encara no hem tingut temps, la veritat és que no ens dona la vida. Ja. Josep Ferrer també és un molt bon músic, un guitarrista que de Ferreries també.
0: Josep Ferrer.
1: Que el vaig conèixer ell tocant amb un grup de versions que es deien Estruendo, crec, i em vaig quedar amb la copla.
0: Ah, Maiden, cony, vale.
1: Sí, claro, clar, Maiden.
0: Sí.
1: Claro,
0: sí.
1: I dic, ep,
0: bon fitxatge.
1: I també és molt curiós l'anècdota amb ell que ens ho explica, m'ho deia i diu...
0: Josep Ferrer, no ho dic mai, jo, sí. Clar,
1: clar, oficialment es diu així.
0: Un tico diu Maiden, jo no li dic
1: potser. I el vaig anar quan ja pensava que el grup havia de sortir endavant, necessitava un guitarra pollo bo perquè el directe soni, i ell es va apuntar al carro, i en ell està, doncs ara preparant els assajos, m'ha faltat anomenar la baixista, Josep és el guitarrista, la baixista Nairis Portella, que també la conec de Rocksons, també de Ferreries, molt joveneta, molta empenta, molta energia també.
0: Que guai.
1: I superbé. Entonces, la banda està preparada, els temes els tinc gravats, només tinc 4 temes propis encara. En tinc 4 o 5 més ahir, però allò que no les acabo d'acabar mai, sempre costa molt acabar els temes, la veritat. Tinc 4 covers fets també, tots ja estan acabats per a punt de sortir. Un ja està, escoltes ben, l'altre és Xuroi, ja ho dic aquí si vols.
0: Olé, també.
1: Però també una versió molt especial, ja te l'ensenyaré.
0: Vale, sí, ho sentir jo, en exclusiva, després. Exacte. Ja, llavors que també ja ho sentiré un altre.
1: I ara el single que trobarem ara serà Deliris.
0: Vale.
1: Que, bueno, com parla la nota, pensa que estava preparant una miqueta, és una cançó que parla de la, bueno, de les malalties mentals que fan que una persona que tens al costat, que de cop no està bé, de cop ja és que dius, ostres, és que com si no hi sigui, no? Com si de cop hi ha alguna cosa entre tu i ell que,
0: sí,
1: que et separa i no pots
0: ja
1: comunicar-te bé amb ell, i et fa molta ràbia i molta frustració.
0: Ja, sempre, tu sempre eres bon rotllo amb les lletres, eh? Sempre.
1: Sí. És el que tenim els que ens agrada el Javi.
0: Sí, sí, ja m'ho donen altres males artes, i les lletres eren super cenizes i tal, i bueno, és el que...
1: Sí,
0: és el
1: no
0: que...
1: em surt fer coses happy flower.
0: Ah, no, quan no estàs happy flower estàs per altres coses, i quan estàs així, no? Sí, me lo dices o me lo cuentes.
1: Tal qual.
0: Aquest tema de l'Iris, que sortirà pues, d'aquí uns dies, però avui dimarts surt aquest podcast i el podeu escoltar a Radio Far en exclusiva, vull dir que ara quan acabem l'entrevista, pues... Pues ja l'escoltareu aquesta cançó. I aquesta formació, llavors estàs preparat per fer un bolo,
1: sí,
0: ja, no?
1: Sí,
0: teniu,
1: sí.
0: Epa, tenim
1: si
0: repertori.
1: No estem preparats i si no hem sortit és perquè no hem tingut el temps material de quedar i preparar i assajar.
0: Vale.
1: Però ara ja tenim 3 assajos estipulats per Nadal i Cap d'Any.
0: Ha que fer alguna cosa el 2026 i que
1: sí,
0: fes primer directe
1: sí,
0: de Drac Negre. Bueno,
1: sí,
0: cosa han de fer, han de que no.
1: Han de que no.
0: Amb aquesta formació, ja sé que escoltes Vents, sí que teniu alguna col·laboració externa, sí, també, que potser t'agradaria...
1: Sí, home, i tant, s'hauria d'anomenar Anna Maria Camps, perquè va ser un poc també la coincidència que ella la vaig veure que havia estat fent això que està fent de Nahash, o no sé com es pronuncia.
0: Jo tampoc, jo toca ni ells, tio.
1: Però bueno. I que estava molt guai, i llavors jo, des del moment en què aquesta versió la volia gravar, ja volia combinar veu femenina i masculina, que, bueno, que també hem de dir que això també, la idea inicial, te recordaràs tu, la vam fer amb na Joana Pons del 2004, que cantava en Rafa Males Artes i na Joana Pons.
0: Encara tinc la foto emmarcada de diari, tio.
1: Aquella col·laboració que, de fet, amb na Joana, quan ens hem vist, aquest estiu l'he trobat, l'he fet jo de tècnic, l'he sonoritzat algunes vegades, i cada vegada ho comentem, i jo també ho recordo amb molt bon rotllo.
0: Quina passada va ser allò, tio.
1: I allò va ser una cosa també que volia fer-ho donant-li una volta, no? I tot, també he sonoritzat Anna Maria Camps amb altres coses i m'ha al·lucinat la seva lírica i la seva capacitat vocal i com ho deia. I a més, va ser una col·laboració molt curiosa, perquè també haig de dir que li vaig fer la proposta de cantar quan ja tenia pensat de fer el videoclip. I em va dir que sí, i llavors vam anar a gravar el videoclip sense haver gravat la cançó encara.
0: Que bona. Tot ho fas al revés.
1: Sí, sí, tot ho faig al revés, com diu en Fito. La casa por el tejado.
0: Tío. Sí, sí, sí. En aquesta Escoltes Vent col·laboren Maria Camps i més gent, no?
1: Exactament, perquè sobretot bueno, és que és una persona molt important també en aquesta versió, clar, no se'n pot oblidar, per favor, en Sergi Ameller, de fet, aquestes primeres notes de piano que sonen en aquells acords amb novenes, això és algo seu, completament seu.
0: Sí, sí, sí.
1: Que aquella versió que fèiem antigament amb Males Artes, inicialment no tenia piano, i li vam cridar, ell perquè vingués, i va fer aquesta adaptació ell, després vam afegir el violí, de llavors na Núria Guas, cosina de na Sandra Guas, de la meva dona. I, i aquella versió de piano li vaig demanar a Sergi, me la pots tornar a gravar, per favor? I efectivament ho va gravar de dalt a baix, el tirón, i és increïble les notes que hi posi, també hi fa uns tocs bluseros de tant en quant, i a més m'ho va passar en midi, me recordo, perquè ho vam dir, jo t'ho passo en midi i ja ho corregeixes, vaig posar tot dalt a baig, vaig estar mirant, dic, és que no tinc que tocar res, és que què haig d'anar a tocar jo? Que el millor pianista, teclista, per mi, de rock i de molts altres estils que hi ha aquí a Menorca.
0: Sí, sí, és un monstre en Sergi.
1: I el videoclip, jo volia que en Sergi sortís, ja hi havia de sortir, però llavors va tenir una situació personal que no li va venir gens bé, i llavors en el videoclip, perquè algú ha sortit tocant les tecles, va aparèixer a Eva Pons, teclista de Roxons, i que, bueno, que també inclús amb ella havíem xerrat un moment donat, si hem de sortir, quan sortíssim a sonar, si en Sergi no pot o no vol, o si el millor, no sé si impulsaré de teclats, això és un altre dubte que tinc, la veritat, ja ho comentarem ja de manera opinió, perquè no són primordials els teclats dintre del rock, però donen una pinzellada, no?
0: Entonces, bueno, clar que sí, home.
1: Però
0: sí,
1: per posar la imatge, en Eva va sortir a donar, que també sap tocar aquesta versió, perquè també l'ha après, de la versió d'en Sergi.
0: De la versió d'en Sergi.
1: Sí, la tenia ben estudiada ella.
0: Que bona. I a més gent, no, també?
1: Tens raó.
0: És que clar, tio, que t'ho has tirat tot, que t'ho oblides de tothom.
1: Hi ha moltes col·laboracions, i jo t'ho deia al principi, abans de començar, que no se pugui que se m'oblidi, i després es faci que se'n passi. La portada del disc, que havia de ser algo també, ja que fèiem tot amb tant, amb aquest nivell d'excel·lència, no? Amb na Maria Camps, amb en Sergi Meyer, pues la portada la va fer ni més ni menys que en Pablo del Cant.
0: Has dit Pablo antes, jo no sabia qui era.
1: No sabies qui era.
0: El puto del Cant ha fet
1: la portada del Drac d'Escoltes Vent. El single d'Escoltes Vent.
0: Vale, ostres.
1: Aviam, el Drac en si, el Drac, logo del Drac, pròpiament el va fer la meva filla.
0: Vale.
1: El vam fer junts. La Isona Pino, la meva filla, va agafar la imatge de la sargantana menorquina i la vam anar modificant fins a convertir-ho en aquest drac, no?
0: Fins a fer un drac negre.
1: Amb la posició de la sargantana negra menorquina. Exactament. Aquesta portada li vaig enviar al drac, en Pablo, i dic, a ver con esto. I ell li va donar el relleu, li va donar el foc, li va posar les lletres, li va posar el color de sorra.
0: No ho sabien, això.
1: Molt minimalista, però amb molt de gust.
0: Vale.
1: Sí, sí.
0: Ostres, mira, sí, qui ho posa, tio. Mira, som un inútil, no faig els deures. Contra que Pablo, Pablo Can, un saludo, tio.
1: Que tot queda en casa, no? Perquè damunt també de les primeres gravacions inicialment amb la JM, any 2004, 2005, 2006, que els hi vaig acabar el disco Triste Páramo fa un parell d'anys.
0: També, sí, que els hi vaig fer un podcast de Triste Páramo, que vam fer connexió amb Nova York, allà on estigui ara, tio.
1: Pues li vaig demanar, oye, Pablo, ¿cómo lo ves? ¿Podrías? Sí, sí, pim-pam. M'ho va enviar i estic super agraït perquè dona aquell detall que et quedes a gust.
0: Sí, sí, ostres, que abans, bueno, comptant amb en Sergi, comptant amb en Pau, comptant gent d'aquella època, doncs és fantàstic, hola, que guai.
1: Doncs ara hem de mantenir el tipus.
0: Ara hem de mantenir el tipus, sí. Me dius que, bueno, que no, supos que no teniu encara cap concert previst, no, concretament, però, bueno, algú hi ha que fer en aquest sentit.
1: A veure, dins del meu cap, la meva idea és estar preparats per sortir en Setmana Santa i estiu.
0: I fer alguna
1: cosa. Però, bueno, també és un estil musical cal que no hi ha molta demanda a Menorca. Entonces haurem de veure quan estiguem preparats.
0: Bueno, tio, si mentre el fes que van fer...
1: Sí, això em va...
0: Van rebentar, que no es podia anar, però van rebentar, m'han dit.
1: Doncs és una llàstima que no estiguéssim preparats nosaltres per aquella època,
0: pues,
1: sí.
0: Doncs, bueno, pues, l'edició de l'any que ve començava a tirar...
1: Ja ho pots ben dir.
0: Començava a fer campanya des d'aquí perquè...
1: Tinc que parlar amb els organitzadors, ja em diràs qui ho va fer.
0: No tinc ni idea, veurem, tio.
1: Sí, però sí, la idea meva és l'estiu, un poc abans d'estiu, estar preparats per sortir.
0: Molt bé.
1: Doncs sí.
0: Pues estarem esperant aquests directes de Drac Negre, amb aquesta formació tan interessant, amb aquest bateria que jo encara no l'he vist tocar, vull dir que tinc ganes de veure...
1: Dels bateristes d'aquests que li foten l'empenta...
0: Sí, sí, fa temps que m'ho dius.
1: I que rebenten la caixa, doncs...
0: Vamos, vamos, és el que t'agraden a tu.
1: Exacte.
0: I tenim més temes, he sentit...
1: Sí, n'hi ha tres temes més meus acabats... Bueno, em fa un poc de cosa dir meus.
0: Acabats vol dir gravats o escrits?
1: Gravats.
0: Ah, sí. Vale.
1: Gravats. Però, bueno, d'ells n'hi ha dos que l'estribillo en la frase que has de dir literalment, a la frase que saps que jo no estic mai acabat de... Està convençut? Està gravat tot, però la veu falta acabar de... la puta frase, perdó, com perdíem de l'expressió, de la paraula. Em falta acabar la frase de l'estribillo. Però aquests quatre temes ja estan fets. I en tinc un més que està... Avui l'estava acabant de polir, també. Per
0: Vinga,
1: intentar...
0: va, deixa, no te mengis tant solla i ja està.
1: T'hauré de fer cas.
0: Jo sempre dic, si no t'agraden les cançons que fas, tranqui, que ja en faré més. Vull dir que tu m'has fet...
1: Tens tota la raó, tens tota la raó.
0: Ja està. Aram, pues, tio, a veure si presta... Veiem Drac Negre en directe. Escoltam aquest deliris. Gràcies una altra vegada per... No sé, no m'ho hem deixat ningú, me sembla, no? Bueno, si m'ho hem deixat...
1: Crec que no.
0: Bueno,
1: hem anomenat els companys de la formació que seran al Drac Negre, en Gerard de la Fuente a la bateria, en Josep Ferrer, en Maiden a la guitarra.
0: Maiden, sí.
1: A la guitarra. Jo ara en Pino també a l'altra guitarra, evidentment.
0: Correcte.
1: En Mariana Maria a la veu, en Iris Portella al baix i... Qui sap si n'hi haurà en teclista o no, ja veurem. Si
0: bueno,
1: en Sergi
0: ja,
1: ens vol venir a donar
0: sí.
1: una mà...
0: Però ja us començarem. Clar que sí, home. Més siguem més riure.
1: Tal qual.
0: Gràcies, Adam, tio. Molta llarga vida del Drac Negre i anem sentint a veure què foteu.
1: A tu per seguir amb aquests podcasts tan fantàstics.

tantes mànecs, entrenaments, milicians purs. Ni no breva patir tanta saudade. Jo més que melangia, gelosia. De sa riquesa que donen paraules al camp, són aules i esteu accent poesia.

vides en tu en aquest paradís. Els teus crits, els meulletes, llençols ben humits, sempre passa un xerí punyetero, com un jong mangronji no puc sortir. Possible patir cops provoca tant de l'ero. Encara no sé qui és en John Boy, no m'he mirat cap pel·li d'en Jean-Luc. Pas camí de sa forana m'he perdut i m'ha de xucluc. Unes bísties d'un ocell, són de la mà tenint per pàtria una barca, i unes i estrelles mos doren

Radio Far. Al capítol anterior ens havíem aturat el clot del forn de calç, a l'olla. Tenim branca suficient per a la cocció, les pedres que es transformaran en calç i el pedreny per fer la volta, la qual també està destinat a convertir-se en calç. En aquest capítol acabarem el procés de construcció del forn que des dels seus extrems podia arribar a fer entre 6 i 8 metres d'alçada.

0: després venia la feina de muntar el forn, que això era una feina molt especialitzada, i això era una feina que l'assumia el mestre.
1: Això era com fer un iglú, perquè si vol entendre, com si dins d'aquell forat, dins d'aquell clot, tu muntes un iglú. Hi ha una part de l'iglú que està dins del clot i, part, i una part que està dalt. O sigui, ja quasi meitat del forn de calç està enterrat, diguéssim, està aquí no el veu. L'altra meitat és aquí a dalt. Aquí, de fet, la part de dalt és aquí hi ha més pedres, aquí es fa més calç, perquè la part de baix és allà on hi ha el foc, diguéssim. El buit era la 4, tenia 4 metres de fondària, 6, segurament 6. Sí, i si me diguessis de baix de tot fins a cúpula de dalt, pues lo millor 8.
2: La Calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i ens hi estiu, xigades. Sistiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa, els boscos i camps de

La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, ets l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 cm, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marron grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit i interromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per a les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules nimfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. És la cançó d'estiu i no passa mai de moda.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Sonora, la memòria oral del migjorn.
1: Preparàvem comèdies i això ho preparàvem i ho fèiem sempre els capvespres, perquè el matí teníem escola, els capvespres l'escola acabava a les 5 i a partir d'aquella hora, quan venia el temps de fer comèdies, després ens posàvem a fer això. Perquè nosaltres, a més, fèiem el que, si per exemple havia de sortir una habitació, hi havia d'haver unes cortines, allò duem robes, una duia una cosa, l'altra duia una altra cosa, i ho fèiem nosaltres mateixes. A la vegada que ensaiàvem la comèdia, les que no havien de sortir en aquell moment, cosien. Ella ens va ensenyar moltíssimes coses. I cada any fèiem una obra de teatre. En sèrio, saps? A pesar de ser lotes, una obra